Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Anna Malgrat. Anna Malgrat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó 14 aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'Estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita també prevista a l'Abadia de Montserrat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 9 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga dels docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja controlat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid al Tenerife a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 3 minuts de les 7. Volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim ja un accident a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en sentit nord arriba a tallar fins a 2 carrils de circulació, però de moment doncs deixa 1 quilòmetre de retencions. Per altra banda, també ja tenim formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, destacant les cues en tot el nus de la Trinitat que de retruc afecten les dues rondes en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també ja tenim congestió cada vegada més intensa. La AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, a la C58 a Sabadell i Sant Quirze del Vallès, també en direcció a Barcelona, i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès, també cap a la capital catalana. Pel que fa al Llobregat, tenim una entrada amb lentitud també habitual per la A2 i la B23, en aquest cas, des de Pallejà i Molins de Rei, també en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dimarts i de visita papal, com no, de temps una miqueta més variable. Al llarg de les últimes hores hem anat tenint algun remet, algun ruixadet molt local, i de fet al llarg d'aquest matí alguna pluja esporàdica s'anirà produint sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però cada vegada amb més clariana, sobretot quan més cap al sud. De fet, a les Terres de l'Ebre, també una mica a la banda de l'Empordà, al llarg d'aquest matí hi anirà bufant el vent. Aquest migdia i aquesta tarda és quan els núvols es faran una mica més extensos, sobretot a les comarques del Pirineu, de Girona, de Barcelona i de la Catalunya central, però de pluges importants en tindrem poques, alguna de despistada sobretot al nord barceloní o cap a la comarca del Ripollès. La tarda serà suau, però baixa una mica la temperatura respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ha arribat el dia, el papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa, precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en aquesta peça, el Marc Pijuan.
4: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 PM tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 12:15 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i Lapan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa. El sentit de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: La catedral i Montjuïc. Aquests són, com dèiem, els dos emplaçaments afectats per la visita del papa aquest dimarts a Barcelona. A banda de l'accés restringit a tocar de l'estadi olímpic, també hi ha controls en els accessos principals a la muntanya de Montjuïc. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix a l'anella olímpica?
6: Hola, Elena, bon dia. Situació molt tranquil·la, com ja hi ha d'esperar, perquè som encara a l'inici del dia i fins al migdia no aterrarà a papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Sigui com sigui, la capital catalana es prepara per posar a prova el dispositiu de seguretat i organitzatiu que s'ha dissenyat per acollir la visita del papa entre avui fins demà dimecres a la capital catalana. Un operatiu en el qual han participat gairebé 6.000 agents. Sí que posarà aquest dimarts avui la mirada en dos indrets molt concrets de la ciutat de Barcelona. El primer, als voltants de la catedral, perquè a partir de la una hi ha prevista una pregària. I el segon, on ens trobem? A l'Estadi Olímpic, que aquesta tarda acollirà la vella d'oració multitudinària a la qual s'espera l'assistència de gairebé 40.000 persones. Una vella multitudinària que ha obligat i obligarà les properes hores a tallar Montjuïc, aïllar l'Estadi Olímpic i planificar un increment dels busos i del metro, a més d'un bus especial des de Plaça Espanya fins aquí, fins a l'Estadi Olímpic, per facilitar l'arribada dels assistents a aquesta vella d'oració multitudinària. Així que avui dimarts aquests seran els dos focus, els dos indrets sobre els quals pivotarà l'agenda de la visita del Papa a Barcelona, als voltants de la catedral i aquí a l'Estadi Olímpic, per continuar demà a la Sagrada Família i també al Raval, perquè el Papa visitarà també l'església de Sant Agustí, sense comptar les altres dos focus d'atenció demà, que s'ubicaran a Can Brians i a l'Abadia de Montserrat. Un programa de visita que començarà passades el migdia d'avui, quan aterri el Papa a la ciutat de Barcelona i es disposi a participar en el primer acte litúrgic, inclòs a la seva visita a la catedral de Barcelona. Insistim, el segon serà aquesta tarda aquí, a l'Estadi Olímpic, amb la participació en aquesta vella d'oració multitudinària de gairebé 40.000 persones.
1: Com deies, doncs, per aquí, per aquest escenari encara falta unes quantes hores, on segur que la restricció és més àmplia i ja està més ferma en aquests moments, és a l'entorn de la catedral, on segurament hi anireu d'aquí una estona i ens explicaràs com està allà la situació. Gràcies, Anna, per aquesta primera fotografia. Que vagi bé. Avui estem pendents, com us expliquem, de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
8: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
7: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
8: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
7: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
9: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes. También de las personas migrantes o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
7: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
5: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
8: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
5: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: El tancament de la visita del papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Dijes i David Bustamante. Les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó XIV a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius visius Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". I també avui, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja han començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya, com us explicàvem. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així han viscut els dies previs.
10: Casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
11: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
10: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
11: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi, que ja està controlat. El tiroteig de diumenge a la nit al barri de la Marina de Port, a Barcelona, ha encès totes les alarmes. Es tracta de la segona víctima mortal en menys d'un mes que s'ha produït al mateix carrer, el de la mineria. En aquest sentit, l'Ajuntament ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als veïns. La regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha anunciat que es reforçarà la seguretat a la zona per aturar aquest tipus de delinqüència relacionat amb el crim organitzat.
12: Es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri. Independentment d'aquest efecte, ja s'estava treballant amb això i estem treballant tant amb Guàrdia Urbana com amb Mossos per veure també com reforcem aquests dispositius.
1: Una casa s'ha ensorrat parcialment aquest dilluns a la tarda al número 7 del carrer de Santa Anna, al nucli històric de Tortosa, al Baix Ebre. Els fets s'han produït quan els dos propietaris han pujat al terrat amb un veí per comprovar l'estat de l'immoble i aleshores el terra els ha cedit. A causa de l'ensorrament, aquestes persones han quedat entre la runa. Els bombers els han rescatat amb diversos traumatismes i els han traslladat a l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta. Atenció a aquesta important notícia de l'àmbit sanitari. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema linfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
13: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
14: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
13: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives, de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
15: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
13: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
1: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nico Laprovittola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del Club Insular.
16: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
1: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzábal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny a Atlanta contra Cap Verd. En futbol sala, el Barça busca aconseguir per la via directa el bitllet per ser a la final de la Lliga. Després d'haver superat l'Inter Movistar al Palau en el primer assalt de semifinals, l'equip vol guanyar la pista madrilenya i certificar la classificació i també la participació a la propera Lliga de Campions. El tècnic Javi Rodríguez fuig de favoritismes i demana màxima concentració per liquidar l'eliminatòria.
17: Este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
1: L'Indústria Santa Coloma ha presentat Jorge Vargas com a nou entrenador. El tècnic, que substitueix Xavi Closas a la banqueta, assumeix la direcció del primer equip després del seu pas pel filial colomenc. Serà el seu debut a primera divisió després d'una llarga trajectòria a les banquetes de les seleccions inferiors catalanes i del Sala 5 Martorell.
18: No nos podemos marcar objetivos a largo plazo. El objetivo va a ser el día a día. Empezar a trabajar desde ya. Hacerlo todo de la mejor manera que sepamos, de la mejor manera posible y intentar construir primero un grupo unido, luego un grupo competitivo, competir cada partido y a partir de ahí pues esperar que vayan siendo los resultados y sumando puntos.
1: La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. En té més detalls el David Navarro.
19: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiegel Neuronen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petróleo a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
20: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
19: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, el Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en Xarxa destacant-vos que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista a l'Abadia de Montserrat. Coincidint amb l'arribada del Papa, entitats contràries a la visita han convocat una protesta aquesta tarda a Barcelona sota el lema Jo no t'espero. En parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia Hongria Panadero. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 9 de juny. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arco Fruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. I ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a l'altura de Pont de Molins en sentit nord talla 2 carrils de circulació i deixa 1 quilòmetre de retenció. Per altra banda, retencions també habituals als voltants de Barcelona, destacant les cues al nus de la Trinitat i a les rondes en sentit sud. I pel que fa al Vallès, a aquesta hora, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C58 a Sabadell i a la C17 a Parets. Des de Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. Pel que fa al temps, al llarg del matí encara es produiran algunes pluges febles i esporàdiques, sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida. Però amb el pas de les hores s'obriran més clarianes, especialment com més al sud anem. També començarà a bufar el vent a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. A la tarda, els núvols es faran més extensos al Pirineu, a les comarques de Girona, de Barcelona i a la Catalunya central. Tot i això, les precipitacions seran poc importants, amb algun ruixat puntual al nord del Barcelonès o al Ripollès. Ambient suau, però amb temperatures lleugerament més baixes que ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Gairebé són 5 els minuts que passen de 8:15. Hem tancat portada i, per tant, entrem ara ja sí de ple en matèria. Ha arribat el dia. El Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'Estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa tota l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya al Marc Pijoan.
2: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la Catedral i l'Estadi Olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
3: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la Catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'Estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'Estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i Lepant i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: Avui estem pendents de l'arribada del papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa, un missatge d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
5: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
4: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
4: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
6: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
4: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El Papa també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
3: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
5: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
3: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díguez i David Bustamante. Tornant a l'actualitat de casa nostra, els partits polítics s'han referit aquest dilluns a la visita del Papa a Catalunya. Mentre els comuns li reclamen que rebi totes les víctimes d'abusos sexuals comesos per l'Església, Esquerra i Junts consideren que tant l'arquebisbat de Barcelona com el govern de Salvador Illa han tingut un paper decebedor respecte a l'ús que Lleó XIV ha de fer del català.
7: Per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
8: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
9: De clar menyspreu envers la llengua i la cultura i la identitat catalana. De fet, no ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya, que en cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà.
1: Però aquestes no són les úniques crítiques. Mentre el papa Lleó XIV presidirà aquesta tarda la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, al Born, i a les 7 de la tarda hi haurà una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Avui tornen, com deia, a sortir al carrer per fer-ho visible. En parlem amb Hongria Panadero, que és directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Bon dia, Hongria, i gràcies per atendre'ns.
10: Molt bon dia, Helena, i gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
1: Què voleu posar de manifest exactament amb la protesta d'aquesta tarda? Quina és la vulneració principal que, segons vosaltres, s'està produint amb aquesta visita?
10: Doncs el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. Evidentment, aquesta visita, no? Diuen que és visita d'estat, sí, és cap del Vaticà, no? Però com va deixar clar el papa, és un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna, que manté també, més enllà, no?, de les víctimes d'abusos sexuals, com han reconegut, un deute en la memòria, perquè no ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no?, o a la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no?, com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona, i sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no?, que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones, i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: Les dades que vostès mateixos aporten mostren una societat cada vegada més plural i menys religiosa. Si aquesta és la realitat, com s'explica, o com expliqueu vosaltres, que les institucions continuïn actuant com si el país fos majoritàriament catòlic? On situen o on situeu el desajust?
10: El desajust és evident. Es va signar l'any 79 els acords del Concordat, en la que tancaven, no?, els privilegis a l'Església Catòlica després d'una dictadura i que encara es mantenen, no? Com per exemple, doncs tenim la religió a les aules, tenim finançament públic de les confessions religioses, tenim privilegis fiscals i patrimonials de l'Església Catòlica, i per això també fem la concentració al costat de la Catedral del Mar, perquè és un dels béns que va immatricular l'Església Catòlica quan doncs, es va voler fer.
1: Doncs, Hongria Panadero, queda dita la vostra crítica, el vostre malestar per aquesta visita i per la forma en com s'ha gestionat. Gràcies per atendre'ns i, evidentment, estarem pendents de la manifestació que feu aquesta tarda a les 9. A les 7 de la tarda, ara ho dic bé. Gràcies, que vagi molt bé.
10: Moltíssimes gràcies, bon dia.
1: Més coses, les televisions locals i la seva plataforma, la Xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex, amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó XIV a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius, Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda, després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. I en aquest context, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat. I també, com us explicàvem, amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així ho han viscut els dies previs.
11: Casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
12: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
13: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
12: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé per als exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre

0: I una notícia esperançadora per l'àmbit sanitari, sobretot pels malalts d'aquesta malaltia, la que us expliquem tot seguit. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
1: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
2: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
1: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives, de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
3: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se lo olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
1: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
0: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, al Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar al Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
4: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, tienen una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
0: L'Atlètic Barceloneta viatjarà avui cap a Malta per disputar la Final Four de les Champions de Waterpolo. Els mariners, campions de Lliga, Copa i Supercopa, debutaran a les semifinals dijous contra el Ferencváros hongarès, campió de les últimes dues edicions. Malgrat tenir la baixa sensible de Vince Vigdari, els barcelonins afronten la fase final amb el repte de proclamar-se campions continentals per segon cop en la seva història. Gonzalo Echenique explica com arriben a la cita.
5: Es la competición que marcamos a fuego en el calendario. Cuando empezamos en septiembre era esta la competición a lo que apuntábamos durante todo el año para poder llegar bien, y lo estamos. Así que nada te da más ilusión que poder llegar como estamos en este momento, con mucha ilusión, muchas ganas, mucha buena energía.
0: I l'Assolim Centre Natació Mataró també prepara la Final Four femenina amb l'objectiu de fer història i aixecar la seva primera Champions. Les maresmenques, que s'estrenaran demà contra l'Olympiakos grec, arriben a la cita en una dinàmica immillorable després d'haver-se proclamat campiones de Lliga. I el Club Natació Sabadell ha presentat Enric Arnella i Albert Espanyol com a nous entrenadors dels equips femení i masculí. Espanyol, que arriba després de 6 temporades dirigint l'Echeide Canari, agafa el relleu, de fet, de Quim Colet. Per altra banda, Arnella, que feia d'assistent de David Palma i coordinador de la base, fa el salt al primer equip. La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb 7 obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Tot pensat, com explica el director

0: del Temporada Alta Narcís Puig per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
1: Per mi la idea, el concepte general no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herl.
2: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està ja totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: La visita del Papa a Catalunya té un ampli ressò i una repercussió directa en l'activitat habitual a la ciutat. D'aquí uns minuts analitzarem l'impacte d'una cita d'aquestes característiques en l'anomenada Marca Barcelona. Ho farem en conversa amb la vicedegana de l'EAE Business School, Txelo Morillo. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 9 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat. Unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen, però, que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha aixecat el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta en un dia força complicat per als molts esdeveniments que ja us estem explicant. Per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes i si ja es comencen a notar. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Hola, bon dia, Elena. Doncs, de moment, sobretot a aquesta hora, tenim alguns punts en primeres aturades. Globalment, si més no, de moment no hi ha grans complicacions, però si, per exemple, en el cas de l'autopista AP7, ja parlem d'un tram de lentitud amb aturades entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud, en sentit Tarragona. També hi ha un tram en sentit contrari en aquesta autopista AP7 que va força ple entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. Entrant pel nord, tenim del Maresme, la Pota Nord presenta aturades a l'últim tram de Santa Coloma de Gramenet fins al nus de la Trinitat, i accedint pel sud a la capital catalana, la B23, aquí tenim trànsit lent, aturades a la zona de Sant Feliu puntualment, enllaç amb l'autovia 2, i ja és més endavant a partir de Sant Joan d'Espí, Esplugues fins a la Diagonal també amb trams de lentitud i aturades. A les dues rondes, un cert moviment, sobretot a la ronda litoral, amb retencions des de Diagonal Mar fins al Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. És tot, bon dia.
1: Gràcies, Eduard Sánchez. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. El Papa arribarà a Catalunya no pas amb un sol radiant, sinó que vindrà amb algun núvol, eh?
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, quan arribi, doncs està previst que els núvols vagin a més a molts indrets, justament de l'àrea metropolitana i també de la resta del nord del país. De moment, a hores d'ara, el cel està més aviat obert a gran part de les comarques de Barcelona, de Tarragona, i a més amb una miqueta de vent que hi està bufant cap a l'Ebre, un vent de dalt que ha entrat, però d'una forma efímera, d'una forma circumstancial. I en canvi, al llarg d'aquest matí, com està passant a hores d'ara, els núvols seran una mica més gruixuts a les comarques de Lleida, sobretot de la Noguera cap al nord, i s'aniran produint alguns ruixats. Per exemple, a hores d'ara n'hi ha algun al voltant de la ciutat de Balaguer, de la ciutat de la Seu, i de mica en mica doncs, aquests ruixadets s'aniran esmicolant en aquesta banda nord lleidatana. Aquest migdia i aquesta tarda és quan el cel es taparà bastant. A les comarques, ja diem, de l'àrea metropolitana, també de la Catalunya central, de Girona, del Pirineu, amb alguna pluja esporàdica, serà difícil que plogui, per exemple, a Barcelona capital, però sí que els núvols aniran a més. I això el que farà també és que freni la temperatura. No farà la calor d'ahir, per tant, la tarda acabarà sent bastant suau, bastant, doncs, plàcida, però no passarem tanta calor, de moment, com vam passar el dilluns a la tarda. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ha arribat el dia. El Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
5: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 PM tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
6: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: Us ho explicàvem, eh? La catedral i Montjuïc. Aquests són els dos emplaçaments afectats per la visita del Papa avui dimarts a Barcelona. Connectem ara amb el Manel Gómez i l'Anna Ruiz des del centre de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara als voltants de la catedral i també del Palau Episcopal on s'ha d'allotjar el pontífex, la seva estada a Barcelona?
7: Bon dia, Helena. Sí, Barcelona està a punt de posar a prova el dispositiu policial i de seguretat que ha dissenyat, tot coincidint amb l'arribada del Papa aquest migdia a Barcelona, i la seva primera parada serà aquí, a la catedral de Barcelona, on hi ha prevista una pregària a la una del migdia. Quina és la situació, Helena, en aquests moments? Quina és la fotografia que us podem mostrar? Doncs ha incrementat i molt la presència policial, un dispositiu de seguretat en el qual, recordem, participen uns 6.000 agents aproximadament. Hi ha pocs veïns, sí, però sí que hi ha alguns turistes encuriosits per l'expectació, per la imminent arribada del Papa, i també destaca i molt la presència dels mitjans de comunicació. Encara hi ha un cert moviment a l'avinguda de la catedral esperant l'arribada del Papa, però d'aquí una estona s'agreujaran, s'intensificaran les mesures de seguretat i es blindarà pràcticament tota Ciutat Vella per rebre el Papa en la seva primera parada del seu programa de visita a la capital catalana, que serà aquí, recordem, Helena, a partir de la una del migdia a la catedral de Barcelona.
1: Doncs gràcies, Anna. Aquesta ciutat de Barcelona que avui i demà estarà blindada totalment per aquesta visita històrica del Papa Lleó XIV a Catalunya. Avui estem pendents d'aquesta arribada a Barcelona, bé, procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
9: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
9: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
8: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
10: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes, també de les persones migrantes. O alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
8: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. I ho ha seguit la Maite Polo.
11: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
9: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
11: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: Tancament de la visita del papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díez i David Bustamante. A la mateixa hora de la vigília de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys d'aquesta tarda, aquí a Barcelona, al Born, s'ha convocat una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. No ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no? O en la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no? Com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? Que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: La visita de Lleó XIV no és només un acte religiós, és un multiplicador de visibilitat, un motor econòmic i un repte de coordinació i funcionament. Barcelona i Catalunya hi arriben amb un calendari ple, una marca global consolidada i un sector turístic que ja nota l'impacte abans que el papa aterri. I el més rellevant, el sector dona per fet que l'efecte continuarà molt després que el pontífex abandoni la ciutat. En parlem amb Txelo Morillo, ella és vicedegana de l'EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona. Senyora Morillo, gràcies per ser amb nosaltres, bon dia.
12: Bon dia, Elena, moltes gràcies.
1: La visita del papa Lleó XIV situa Barcelona en el focus mediàtic internacional durant un dia i mig. Què suposa això per la marca Barcelona? És només visibilitat o consolida la capital catalana com una ciutat de grans esdeveniments en el mapa internacional?
12: És tot plegat. Vull dir, la visita papal és una de les grans visites que posa el focus de milers i milers de persones, no només de les que venen, sinó de les que estan atentes a través de qualsevol mitjà audiovisual que reprodueixi la visita del papa aquí a Barcelona. Per tant, té un gran efecte multiplicador perquè genera una projecció internacional brutal, de la mateixa manera que qualsevol dels altres esdeveniments, si el comparem, per exemple, amb un Mobile World Capital, posa el foc, no?, de la ciutat a la pantalla de tothom. Es converteix en aquest escenari global i, a més, provoca una projecció del patrimoni, comptant la Sagrada Família, que és el gran esdeveniment també d'avui, i l'efecte, no?, de la visita a Montserrat. Per tant, posa sobre el mapa el relleu de la importància que té el pes arquitectònic religiós dintre del nostre territori. I, de fet, el turisme en religiós, el turisme de fe, que es diu, està en un creixement continu d'un 10% cada any. Per tant, la gent no només visita els llocs de fe, sinó que visita aquells monuments que són part d'un patrimoni brutal dintre dels països i les ciutats.
1: Quin impacte econòmic immediat i a mig termini tindrà la visita i quins sectors seran els primers que ho notaran?
12: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions de facturació, i aquí tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi hagi una incidència molt directa a l'economia en aquest moment. No? De fet, els hotels estan en 97% de la seva capacitat d'ocupació. El preu mig ha pujat en aquests dies i està gairebé en els 350-380 una nit d'hotel aquí. Ha pujat també i s'han reservat el que són els pisos turístics, perquè si, per exemple, comparem amb el Mobile World Capital, això mou molta empresa i, per tant, el sector hotel és el que més es fa servir en aquest cas. I aquí el lloguer de pisos turístics doncs també ha crescut, està en 90% d'ocupació. I també el que es diu, bueno, les balconades, els balcons que es lloguen per poder veure passar el Papa al carrer, que estan rondant fins i tot els 1.000 euros.
1: Déu-n'hi-do. Txelo Morillo, gràcies per aquestes dades. Bon dia, que vagi molt bé.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: També és una de les notícies destacades del dia, i és que més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan aquestes proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya que no hauria d'afectar en principi els estudiants. A la Facultat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona hi tenim el Marc Núñez i a la Clàudia Brunzó, d'ETB. Bon dia, Clàudia. Molts nervis entre els alumnes a aquesta hora?
13: Molt bon dia, Helena. Sí, molts de nervis, evidentment, són els que senten els alumnes en aquest primer dia de les Pau, però també hem de dir que certa tranquil·litat, i és que després de 2 anys de batxillerat i moltes setmanes estudiant, arriba per fi el gran dia, la prova final, les Pau 2026. Com bé comentaves, Helena, són més de 45.000 alumnes els que s'examinen aquí a Catalunya, i la jornada comença ara, d'aquí pocs minuts, a 8:45, amb la comprovació de dades dels alumnes. El primer examen serà el de castellà i literatura. Després, al migdia, és l'examen de llengua estrangera, a escollir entre l'anglès, el francès, l'italià o l'alemany, i després, a la tarda, l'última prova és la prova específica, com per exemple de física o geografia. Com bé comentaves, aquestes Pau destaquen per una novetat, i és aquesta prova pilot que permetrà detectar dispositius electrònics com per exemple, o també rellotges intel·ligents, amb l'objectiu de que ningú copiï. De fet, si detecten que algú assalta aquestes normes, l'estudiant passarà a tenir directament un 0 en aquella prova. Això sí, els controls es faran de manera aleatòria. I nosaltres, minuts abans que els alumnes entressin a la facultat, hem volgut preguntar com porten aquest primer dia de les Pau. I això és el que ens han comentat.
14: Més tranquil·les, català i castellà, sí. Sí. I el que més nerviós, jo crec que Filo,
15: Filo
14: o Matés.
15: Nosaltres dos hem estudiat juntes, ella s'ha tancat.
14: No, jo m'he tancat a casa perquè és que estudiar juntes m'entretengo un muntó.
16: Per mi, Història d'Espanya i Matés. Matés, Matés. No puc amb Matés. Jo, aquesta és la meva universitat, si entro, faré dret aquí, així que, a veure... No, jo estic confiat i crec que arribo perfectament.
15: Bé, al final dos anys de curs aquí currant i ha arribat el gran dia.
17: Jo sento que estic a una excursió del col·le. O sigui, no assimilo que això és la CELE.
18: A veure, a mi sembla bé, em sembla bastant lògic perquè és una mica injust que algú pugui copiar i altra gent s'ho hagi d'estudiar a casa.
19: Sí, és que tampoc m'atreveixo a copiar.
18: Sí.
19: Jo tampoc. No crec que detectin res, realment, perquè jo crec que tothom està igual.
13: Aquestes, Pau, també han estat marcades amb centre per preocupació, com bé comentaves, amb la visita de Lleó 14 i també de la vaga educativa, però des del govern s'ha transmès tranquil·litat, ja que els horaris d'accés no coincideixen amb els desplaçaments. Hem de dir que les notes d'aquestes, Pau, se sabran el dia 23 de juny i que també és l'últim any que la prova extraordinària serà al setembre. A partir de l'any vinent, a partir del 2027, passarà a avançar-se, passarà al mes de juliol, equiparant-se així a la resta de comunitats autònomes.
20: Gràcies, Clàudia, dels Ígels, i bona sort de part nostra a tots aquests estudiants amb qui t'has creuat. Que vagi bé. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
21: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
0: Notícies en xarxa. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts claus de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Doncs buscarem tot seguit la reacció a tot plegat del bisbe de Lleida, Daniel Palau. L'entrevistarem al plató del Notícies en xarxa. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arco Fruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. La segona edició del Flaix de tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, ha arribat el dia. El Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
4: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó 14 comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 PM tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 12:15 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i a l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests 2 dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Aquesta tarda hi haurà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular per facilitar l'accés a la vetlla. Des de les 7 d'aquest matí al Raval hi ha talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí, que el pontífex visitarà demà a la tarda. A Montserrat només hi podran accedir les persones acreditades i a la Sagrada Família s'ha blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es pot entrar ni sortir excepte per emergències. També al carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i Lepant, i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família demà estarà tancada durant tot el dia.
1: Aquest migdia arrenca la visita del papa Lleó 14 a Catalunya, un papa que ja ha deixat clar quin tipus de lideratge exerceix i quin missatge vol transmetre. Per entendre el significat d'aquesta visita, com s'han de llegir els gestos que hem vist fins ara i què podem esperar del que passarà aquí a Catalunya, busquem una veu autoritzada que ha estat testimoni directe d'aquesta primera etapa del viatge. Avui ens acompanya aquí a l'estudi el bisbe de Lleida, Daniel Palau Valero. Precisament ara fa un any va ser el primer bisbe d'Espanya nomenat precisament i justament per Lleó 14. Bisbe Palau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Molt bon dia.
1: Com estem?
6: Molt bé, molt entusiasmats, molt contents i molt feliços d'aquests dies tan intensos.
1: És la primera visita d'un papa a Espanya en 15 anys. Què fa que aquesta visita sigui tan significativa per l'Església i per al país?
6: Doncs moltes raons. La primera és que feia temps que no teníem la visita d'un sant pare des del 2010 amb el papa Benet, i després perquè en aquests primers moviments, en aquests primers viatges que el papa Lleó està fent, el primer país que ve a visitar a Europa és justament el nostre, i això doncs és com un detall, una mostra, no només d'un interès, sinó també d'un desig que hi hagi un ressò per Europa, però també per Llatinoamèrica i per la resta doncs, de llocs i realitats humanes en acció amb la nostra situació social actual. Per tant, és un viatge que està molt pensat, és un viatge llarg, és un viatge en el que doncs, desitgem no només escoltar i rebre, sinó també fer aquests subratllats d'alguns elements que no només són pel nostre context més proper, sinó també per la resta d'Europa i per la resta del món. Qüestions com la dignitat, la responsabilitat i l'encontre entre cultures i persones vingudes de diferents llocs.
1: A Madrid hem vist imatges de multituds, un bany de masses. A Catalunya tenim el context social és diferent, també tenim una idiosincràsia diferent, som molt secularitzats, hi ha una altra relació amb l'Església, em sembla. Què pensa que passarà? Hi haurà també un bany de masses aquí?
6: Sí, jo crec que sí. Hi ha una relació diversa, diferent, som diferents, sí, val, d'acord, però hi ha una relació molt propera, molt autèntica, almenys per la realitat que jo conec i que jo he viscut. La gent s'ho pren en sèrio i la gent accepta, diguéssim, una visita, una situació d'aquest tipus, però també exigeix i demana, perquè volem ser coherents, volem ser dels qui allò que diem ho fem, allò que fem és allò que creiem. Per tant, hi ha un desig de coherència molt profund en tot el sentir de les nostres parròquies, de les nostres realitats, i això és exigent, però això jo crec que s'expressa també d'una altra manera i s'expressa també amb el desig de voler ser exigents i de voler ser doncs, molt propers doncs, a les paraules que el Sant Pare ens adreçarà aquests dies.
1: Monsenyor, parlarem de Catalunya d'aquí uns instants, però deixi'm, permeti'm que faci una mica allò, una mirada 24 hores enrere, al Congrés, aquesta intervenció històrica de Lleó XIV al Congrés, per primera vegada, amb un discurs que ha generat una unitat insòlita, diuen alguns comentaristes, amb un hemicicle acostumat molt a la crispació, a l'enfrontament, a vegades fins i tot a la mala educació, i amb una ovació de 7 minuts. Com interpreta vostè aquesta recepció, diguéssim que tan transversal? Què ens diu sobre el moment polític i moral que viu el país?
6: Va ser una jornada històrica, realment, perquè aquesta imatge l'hauríem de tenir com molt, molt gravada, que diguéssim, tots els parlamentaris van fer doncs, un gest de reconeixement. Ahir el papa Lleó va fer un salt a l'escenari mundial per posar alguns accents sobre qüestions molt senzilles, molt bàsiques, que no haurien de ser notícia, però ho són, malgrat doncs, tantes situacions inversemblants. Però va parlar de la qüestió de la dignitat, la qüestió de l'escolta, de la responsabilitat, de conjugar la valentia amb la llibertat, de que el nostre país fos una terra d'encontre, és a dir, coses molt bàsiques, coses molt, molt, molt essencials. I això jo crec que va ser com molt ben rebut i hauria de ser una imatge que els parlamentaris ens haurien de regalar més sovint.
1: Anem a Catalunya i ara, abans de ser papa, Lleó XIV va ser durant 12 anys superior general dels Agustins, un ordre que té una tradició missionera important i que a més treballa amb persones vulnerables. Fins a quin punt aquesta tradició missionera, aquesta ordre agustiniana que és del que és ell, ha marcat l'agenda? I parlo de trobades com Can Brians, com la parròquia de Sant Agustí.
6: Doncs és que, de fet, La bona comprensió de l'Evangeli i de la proposta de Jesús és una proposta missionera. Allò que ens fa feliços, allò que ens omple el cor, no ens ho volem guardar per nosaltres mateixos, sinó que ho volem compartir. Per tant, els agustinians, però com tantes altres ordres i congregacions i moviments i parròquies, quan viuen la fe d'una manera autèntica, el que fan és compartir el que viuen. Per tant, diguéssim que el que els agustinians intenten posar aquest subratllat sobretot és en aquesta mirada i aquesta centralitat de Déu, un Déu que és amor, un Déu que doncs, va al que és essencial, i això és el que ha viscut el papa Lleó quan estava de missioner doncs, entre la seva gent allà a Perú, i també doncs, fa i continua fent el mateix que doncs, ha volgut fer sempre, que és compartir l'alegria de la fe.
1: Escenaris a Catalunya, escenaris com per exemple el d'aquesta tarda a l'estadi Lluís Companys, una trobada amb la joventut, un primer acte del papa amb una generació que l'acompanyarà en un estadi que estarà molt plena, però una joventut que tampoc no ho té fàcil. Parlem de precarietat, parlem d'hiperconnexió, de la pressió de les xarxes, d'un cert buit a vegades en el sentit, de problemes en l'habitatge, de problemes en la feina. Què creu que els dirà el papa en aquesta joventut?
6: Doncs que que vagin a fons, que confiïn, que visquin de veritat la proposta de Jesús, perquè no enganya. La proposta de Jesús té el risc de viure d'una manera nova i viure menys subjectes als algoritmes i a les xarxes i viure més pendents de la pròpia interioritat. Te n'has deixat, disculpa'm, però els joves que ara venim cap a Plató, doncs veia els joves que estan fent la selectivitat, que també doncs s'estan obrint un camí, no? I són també els nostres joves, són gent que els tenim a casa, que els tenim al barri, que els tenim al poble, que els estimem i que els volem escoltar, que els volem acompanyar, sigui com sigui, perquè més enllà dels algoritmes que ells reben contínuament bombardejats per tantes per tants canals, doncs el que volem és que s'escoltin a ells mateixos i que escoltin algú, que és aquest Déu que a través de Jesús ens diu: tu vals, tu ets important, ets més que un número, que una cosa, que un objecte, tu ets una persona i la teva dignitat ningú la pot manllevar, ningú la pot perjudicar.
1: Li vull fer una darrera pregunta a Monsenyor, perquè crec que també és interessant i que li haig de fer, i és sobre el tema dels abusos de la pederàstia o de la pederàstia a l'Església, aquest consol i reparació que demanava el Papa, aquesta trobada que tampoc ha sentat molt bé potser a les víctimes més activistes, i aquesta tocada de crostó que d'alguna manera també ha fet en la conferència episcopal, que us ha fet d'alguna manera els bisbes de la conferència, dient: heu de reparar, heu de consolar. Què els diríeu sobretot a aquests col·lectius activistes que s'han considerat rebutjats, que consideren doncs que no s'ha estat prou plural, o que no s'ha estat, que s'ha estat potser molt selectiu a l'hora de triar les víctimes que s'han reunit amb el Papa?
6: Ho hem dit i ho tornarem a dir. Nosaltres, diguéssim, en demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar, i sobretot de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Per tant, jo crec que això també és un toc d'atenció que ens fa el Papa Lleó, però també un desig, una voluntat de ser doncs realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
1: Vostè és del Barça, li agrada el futbol?
6: M'agrada el futbol, m'agrada l'esport en general, i el que passa que ara segueixo més els equips de Lleida, que són els meus, són els que em toquen.
1: Només per dir-li o recordar-li que Robert Prevost diu que és del Madrid, encara que el Papa és de tots els equips.
6: El Papa és de tots els equips, i en Robert Prevost doncs ha de veure on està el bon futbol.
1: Gràcies, Monsenyor, per acompanyar-nos avui. Que vagi molt bé aquesta visita.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: 2 minuts els que passen de 3:15. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat, que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. 3 persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat 2 naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. N'ha parlat fa uns instants l'inspector Joan Josep Ballostes, cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
7: A hores d'ara doncs, es tracta ja d'una feina doncs, de vigilància. Val? L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on hi havia l'emmagatzematge de palots. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat doncs, fer doncs, un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona. Val? Hem pogut salvaguardar una tercera nau i tota la instal·lació d'oficines i la instal·lació d'amoníac, que és el sistema refrigerant de les cambres frigorífiques.
1: Més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el Pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes també estan previstes després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, d'aquí a ben pocs minuts, d'aquí a escassos 10 minuts, doncs els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Però, com us explicàvem, aquest matí, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui a mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí d'aquest matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, tot i que a aquesta hora comencen a sortir autocars amb manifestants des de diversos punts del país. És el cas de Girona, on hi tenim el Bru Ortega i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Dóna'ns més detalls d'aquesta expedició gironina cap a Barcelona.
8: Hola, molt bon dia. Doncs, com molt bé explicaves, els docents gironins agafaran avui el bus per anar a direcció a Barcelona per participar en aquesta manifestació que un cop més es preveu com a multitudinària, aquest cop a més coincidint, com deies també, amb la visita del Papa. En aquest cas, els manifestants aquí a les comarques gironines s'han dividit en dos busos, un que surt des d'aquí, des de l'aparcament de Fontajau de Girona, i un altre que sortirà des de Figueres. En tot cas, el bus encara no ha arribat. És veritat que la sortida està prevista per 9:45 del matí, per tant, no és que vagin tard els professors, però sí que es preveuen una bona quantitat de gent que es desplaçaran cap a Barcelona. En parlem amb la Glòria Polls, ella és portaveu de l'USTEC aquí a les comarques gironines. Bon dia, Glòria.
9: Bon dia.
8: Quants docents preveieu que sortiran avui des d'aquí Girona i Figueres per anar cap a Barcelona?
9: De fet, nosaltres tenim unes 120 inscripcions en els busos que hem organitzat des de l'USTEC, però és evident que els docents s'organitzen, poden anar-hi amb tren, poden anar-hi amb cotxe, sabent que avui hi haurà una mobilitat restringida a la ciutat de Barcelona, però bé, confiem doncs que sigui una manifestació, com bé deies, multitudinària, en què els docents, doncs, avui en aquesta jornada de vaga i de mobilització, doncs, puguem tornar a sortir al carrer, puguem tornar a fer-nos sentir i, bé, a veure com evoluciona la jornada.
8: Confieu que la manifestació es pugui desenvolupar en normalitat, coincidint amb la visita del Papa? Quin és una mica el planejament que teniu?
9: De fet, la sortida és a plaça Espanya i la intenció és baixar fins al Parlament de Catalunya. Tenim clar que les zones on el Papa es mogui, doncs, serà molt difícil l'accés, per tant, sí que fem una manifestació aprofitant doncs, que és un dia en què hi haurà gent a Barcelona i que també se'ns podrà fer sentir,

0: d'acord en aquest preacord que es va proposar. Bé, després de la consulta, l'USTEC, doncs, som al carrer i som tots, els docents, i esperant, doncs, que la conselleria respongui.
1: Molt bé, moltes gràcies, Glòria, que vagi bé.
0: A vosaltres.
1: Doncs això, uns docents que començaran a congregar-se aquí a l'aparcament de Fontejau per, com dèiem, sortir a 9:45 del matí cap a Barcelona.
2: I avui arrenquem la crònica esportiva parlant de bàsquet. Marta Casas, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Perquè comencen les semifinals a la Lliga ACB.
3: Sí, unes semifinals en què, recordem, Barça i Penya busquen classificar-se per la final. Els primers en debutar seran els blaugranes, que reben aquesta nit al Palau el botxí del Real Madrid als quarts de final. El Tenerife, tots dos conjunts s'han plantat en aquesta penúltima eliminatòria, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase... I amb la temporada ja acabada, l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha fet balanç del curs. Ha evitat comentar els rumors que el situen lluny de Fontejau, a la banqueta de l'Unicaja, i assegura que està centrat en el present i el futur de l'equip, que la propera temporada passarà per Europa. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
4: Històric. Aquest és l'adjectiu que descriu a la perfecció el curs del bàsquet Girona. La temporada més important de la història del club gironí, després de firmar la seva millor posició a la classificació i el màxim nombre de victòries a l'ACB. Una campanya estel·lar, tenint en compte que l'equip gironí no ha patit per mantenir la màxima categoria del bàsquet estatal com si havia passat els últims anys.
5: Hem de fer una valoració positiva, per suposat, del que ha estat la Lliga. Hem agafat els nostres objectius principals i, sobretot, penso que hem tingut un estil clar.
4: D'aquesta manera, un dels rumors que ha guanyat més pes amb el pas dels dies és el de la possible sortida de Moncho Fernández.
5: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona.
4: Així doncs, amb grans dubtes per resoldre, el bàsquet Girona ja pensa en el curs que ve, sabent que el millor està per venir, perquè Europa serà una realitat a Fontejau.
3: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat aquesta matinada al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzábal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny, Atlanta contra el combinat de Cap Verd. D'altra banda, el Barça i l'Igualada es disputaran avui a Caixa o Faixa, un lloc a la final de l'Hockey Lliga on ja espera el Liceo. Les semifinals arriben al cinquè i definitiu partit que es disputarà a Blanes per la impossibilitat de disputar-lo al Palau Blaugrana, ja que coincideix, com explicàvem, amb el partit de bàsquet. Després d'haver remuntat l'eliminatòria i haver aconseguit situar-la amb un 2-1, els igualadins van veure com el Barça l'empatava de nou a les comes. Veurem què passa aquest vespre.
2: Doncs demà ho explicarem.
3: Doncs demà expliquem a veure quin dels dos s'ha classificat per aquesta final, Helena.
2: Gràcies, Marta, que vagi molt bé.
3: Adéu.
2: Doncs avui estarem molt pendents, evidentment, d'aquesta arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona. Passarà primer per la catedral. A la tarda té una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'altra gran trobada, esperada moltíssima i, a més, multitudinària, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, doncs això, a partir de les 6 de la tarda. Us ho explicarem tot demà. Que vagi molt bé. Fins demà, a les 7.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Catalunya espera avui l'arribada del Papa a Barcelona. Arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques, encapçalades també pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, i visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on allà s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on també farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà també l'acte principal, coincidint precisament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona i també l'inici de les Pau. Les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan aquestes proves d'accés a la universitat. Anem ara a saber com s'estan preparant aquests alumnes que en uns minuts, de fet en breus, començaran aquestes proves. Anem concretament fins a Olot, a l'Institut Bosch de la Comun, i tenim el Roger Isern. Roger, com va tot plegat? Estan preparats ja? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Doncs sí, els alumnes ja han començat les proves d'accés a la universitat. Recordem, 3 dies avui tret de sortida en matèries com llengua catalana o castellana. La principal novetat, els detectors de mòbils. Els docents ja han avisat als alumnes que han de guardar tots els dispositius mòbils, no només en mode avió, sinó totalment apagats perquè els detectors no els detectin. De moment, total normalitat aquí. Més de 200 alumnes s'examinen d'aquestes proves.
1: Gràcies, Roger. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els bombers han estabilitzat l'incendi de la cooperativa Arco Fruit de Lleida al barri de Ciutat Jardí després d'un ampli dispositiu que s'ha desplegat durant tota la nit amb 44 dotacions i més d'un centenar d'efectius. N'ha parlat, de fet, fa uns minuts l'inspector Joan Josep Bellostas, cap de la regió d'emergències de Lleida.
3: A hores d'ara, doncs, es tracta ja d'una feina de vigilància. L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on hi havia l'emmagatzematge de Palot. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat, doncs, fer un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona.
1: A causa de les flames es va requerir l'evacuació dels veïns per precaució i ja han pogut tornar a casa i aixecat aquest confinament. Els treballs d'extinció també han evitat la propagació del foc a una tercera nau i s'ha pogut també evitar que arribés a un dipòsit d'amoníac de les cambres frigorífiques i també afectar les oficines d'aquesta cooperativa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà també una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà de fet l'acte principal, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat. De fet, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat completament tallats i també tindran restriccions d'accés. A banda, també a Montserrat, l'accés al recinte també quedarà limitat a les persones que disposin d'un una reserva prèvia o bé d'acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de Protecció Civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania i també s'han desplegat 6.000 agents de Mossos per tal de garantir la seguretat de l'acte. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb la visita del Papa Lleó XIV i també l'inici de les Pau. De fet, ja tallen el lateral de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, tot i que les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan les proves d'accés a la universitat. Unes proves que han començat a les 9 del matí, que veuen examinar 45.000 alumnes i amb la novetat d'una prova pilot per tal de detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. Anem ara fins a Mataró, alguns dels alumnes s'examinen al Tecnocampus. Ens amplia aquesta informació la Clara Sánchez de Mataró Ràdio.
2: Més de 2.000 alumnes s'examinen aquest matí al Maresme en algun dels tribunals que hi ha repartits per la comarca. A primera hora, l'alumnat esperava el Tecnocampus, un dels centres d'examen a Mataró, amb nervis i confiança per entrar a la primera prova, la de Llengua i Literatura Castellana.
3: Doncs estic molt nerviosa, però també estic bastant segura de mi mateixa perquè m'he estat preparant des de primer de batxillerat.
4: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
5: Jo vull estudiar Enginyeria Aeroespacial a Castelldefels i estar a la nota sobre un 12 a llarg. La cosa és que he tret matrícula d'honor i vaig prou bé. La veritat, no tinc molta pressió.
6: No gaire bé, sincerament, però amb les que em ponderen, que són com les més importants, sí que ho porto millor.
2: A la comarca del Maresme, l'alumnat s'examina a diferents municipis com Mataró, Canet de Mar, Tordera o Vilassar de Mar.
1: I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella, i el pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a les 8, on farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i també a la Sagrada Família, on de fet es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat, amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i també talls, i a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del pontífex. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, mentre que també s'han desplegat 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat. Una visita que tindrà també un gran impacte econòmic immediat al país. Ho ha explicat avui a la xarxa la Txelo Morillo, que és vicedegana d'AE Business School i també autora del llibre Marca Barcelona.
2: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etc. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi ha una incidència molt directa a l'economia en aquest moment, no?
1: I en aquest sentit, diverses associacions laiques i ATES han impulsat la campanya Jo no t'espero per mostrar el seu rebuig a la visita. Han convocat una manifestació avui a les 7 a Barcelona. I també nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix precisament amb l'inici de l'ESPAU i també d'aquesta visita del Papa Lleó XIV. Una vaga que ha comptat ja amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb un 33,6% dels centres informats. De fet, a aquesta hora està previst que arrenqui una manifestació des de Plaça Espanya, que ha de culminar també al Parlament. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit a la ciutat. En aquests moments, els bombers treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix amb l'inici de l'ESPAU i també amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Una vaga que ha comptat amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb el 33,6% dels centres informats. A les 11, de fet, ha arrencat una manifestació des de Plaça Espanya que ha de culminar al Parlament. Connectem ara amb la nostra companya, la Carina Vallvé, que està seguint precisament aquesta manifestació. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, sota el lema demanem fets, no miracles, la manifestació de milers de docents discorre ara mateix per la Gran Via de Barcelona, camí, com deies, al Parlament, on es creu que els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical, UFOS, lliurin una carta per exigir als grups polítics més inversió, coincidint en que l'hemicicle s'ha de discutir avui els pressupostos destinats a educació. Els sindicats anuncien que el govern es negui a incrementar la inversió en educació, mentre en paral·lel destini pressupost a la visita del Papa i han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El departament ha xifrat, com deia, amb un 3,5% el seguiment d'aquesta vaga.
1: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I com dèiem, des de les 9 del matí, 45.000 alumnes a tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat amb la novetat d'una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bé bolígrafs intel·ligents. I també, com dèiem, una jornada marcada precisament per l'arribada del Papa a Barcelona, que es preveu que arribi ara a 2:15 a l'aeroport del Prat, on el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omilla. El Pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà una pregària. Els actes continuaran demà, que anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal, coincidint també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afecta de feta la mobilitat amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc amb restriccions d'estacionament i talls i també a Montserrat on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que tinguin autorització. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran també alteracions per la visita del Pontífex. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida que crema des d'ahir a la nit. En aquests moments els bombers encara treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
0: Notícies en xarxa.

anar amb el gra. Malgrat.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimarts 9 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. Noranta 98 alumnes que estudien a Malgrat han començat avui les proves d'accés a la universitat. Blind Mice Escape regala butlletes del sorteig d'or de la Creu Roja amb premis de fins a 3 milions d'euros. Aquest mes de maig tanca amb 775 persones sense feina.

0: 61 alumnes de l'Institut Ramon Turró i Darder i 37 de l'Escola Badrun han començat aquest matí les proves d'accés a la universitat a l'Institut Lluís Companys de Tordera. Una de les novetats d'enguany és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com ara mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Hi ha 35 matèries en total i dues fases, una obligatòria amb 5 exàmens i una d'admissió que és voluntària i serveix per a pujar nota. El primer examen és el de llengua castellana i literatura. Sobre els detectors, totes les seus dels tribunals en disposaran i els controls es faran de manera aleatòria. Tots els aparells han d'estar apagats i guardats dins de bosses i motxilles. Si es detecta el seu ús, l'alumne serà expulsat de l'examen i tindrà un 0 a la prova. A més, se li podran imposar sancions per part de la comissió organitzadora de l'ESPAU, que li pot anul·lar tots els exàmens. Així, si algun vigilant sospita, podrà demanar al president del tribunal que es passi al detector d'aparells electrònics. Per evitar suspicàcies, el Departament de Recerca i Universitats ha recomanat als alumnes portar rellotges analògics i s'intentarà que a totes les aules hi hagi rellotges grans a les parets, que es projecti l'hora en projector o que el professor vagi apuntant l'hora a la pissarra de tant en tant. En totes les matèries es demana que les respostes siguin clares i estiguin redactades de manera coherent i quasi amb correcció gramatical, lèxica i ortogràfica. En les matèries de l'àmbit de la llengua s'aplica un màxim de descompte per errors gramaticals, lèxics o ortogràfics de 2 punts en el conjunt de l'examen. A més, en les matèries que tenen producció de test s'aplicarà un descompte de fins al 10% de la puntuació de l'exercici al qual faci referència a la pregunta per manca de coherència i cohesió en la redacció i errors gramaticals, lèxics i ortogràfics, així com deficiències en la presentació. A les matèries que el curs passa es van considerar de producció de test s'hi va sumar arts escèniques i cor i tècnica vocal. La data de publicació dels resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat. Més qüestions. A Blind Mice Escape va col·laborar amb la Creu Roja de l'Alt Maresme per donar suport al sorteig d'or de l'entitat que se celebrarà el 23 de juliol a Granada i repartirà un primer premi de 3 milions d'euros. Nosaltres hem parlat amb un dels responsables de l'empresa, Lluís Ferrer, i també amb el tècnic de la Creu Roja de l'Alt Maresme, Toni Cardó. Escoltem l'entrevista. Bé, l'empresa Blind Mice Escape, especialitzada en Escape Towns, ha posat en marxa doncs una col·laboració amb la Creu Roja, que bé, una campanya ben curiosa sota el lema Escapa i guanya. Les persones que participin en algunes de les seves experiències durant 2 caps de setmana de juny optaran a un sorteig amb un premi milionari. Per parlar-ne amb més detall, avui ens acompanya un dels responsables de Blind Mice Escape, en Lluís Ferrer, i també el tècnic de la Creu Roja de l'Alt Maresme, en Toni Cardó. Benvinguts.
1: Merci.
2: Hola, bones.
0: Bé, en primer lloc, com neix aquest projecte Escapa i guanya? Per què vau decidir des de Blind Mice Escape a participar amb la Creu Roja?
1: Bé, sempre hem fet coses amb Creu Roja, portem anys col·laborant, i bueno, tenim una part que va sortir, de fet l'escape room original que vam fer va ser ja un escape intentant que fos el col·laborador amb Creu Roja, i per tant doncs, porta part de la nostra essència, no? Sempre es van temes solidaris i per tant doncs, també que menys que un cop més doncs, unir-nos amb ells per tal de portar això endavant.
0: En què consisteix exactament la campanya?
1: La campanya és el sorteig a l'or, que ara en Toni us explicarà ben bé el que és i com funciona. En tot cas, la nostra proposta és que cada persona que vingui a jugar amb nosaltres durant aquest mes de juny podrà adquirir de manera gratuïta una butlleta de loteria de sorteig a l'or.
0: Val, doncs Toni, anem amb tu. Explica'ns una mica aquest sorteig, en què consisteix.
3: Bé, estem parlant del sorteig de l'or, vale? És un sorteig que ja porta anys dintre de Creu Roja, és un sorteig a nivell estatal, que al cap i a la fi el que busca és la captació de fons. Totes les activitats que fa Creu Roja, lògicament, doncs tenen un cost, i una de les grans fonts de finançament dins de Creu Roja és aquesta loteria, el sorteig de l'hort, al igual que ho són els socis, els serveis privats.
0: O sigui, entenc que és una campanya, no? Un sorteig que d'una banda us serveix per recaptar fons, per costejar, diguéssim, el premi, i l'altra banda entenc que per, diguéssim, ajudar la Creu Roja.
3: Per fer totes les accions socials, des d'intervenció social, ocupació, activitats amb gent gran, amb infància, que fa Creu Roja.
0: Quants anys porta en marxa aquest sorteig d'or?
3: No t'ho sé dir, la veritat no t'ho sé dir.
0: Molts anys, ja està establert dins de...
3: Està establert, de sí. Sempre és el juny, és a nivell estatal, el juliol, perdona, el sorteig, sempre el sorteig es fa des d'alguna ciutat diferent, aquest any doncs es fa el 23 de juliol a Granada, i es poden consultar tots els premis a la web, com qualsevol loteria normalitzada.
0: Val, o sigui, el 23 de juliol podrem saber quins són els números guanyadors. Per obtenir els, bueno, els butllets o diguéssim els, bueno, per poder participar, podem fer-ho a través de Blind Magic Escape, però també qui vulgui pugui comprar-se un butllet o els que siguin, com ho pot fer?
3: Qui vulgui, a diferents comerços, a les oficines de Creu Roja, a correus, per internet es poden aconseguir aquestes butlletes. Sempre pues, jo aconsello ficar sorteig de l'hort a la web i veure els punts de venda més pròxims. Lògicament, el seu seria que vinguin a jugar, que vinguin a passar-s'ho bé, que són tres experiències que té en Lluís i Blind Minds en aquest cas, que són una passada, i doncs és el que dèiem, gràcies a l'empresa tindran aquestes butlletes quan acabin l'experiència, i qui sap què poden guanyar.
0: Que de qui participi a cadascú, bueno, a les tres que ja en parlarem, a les tres experiències que oferiu des de Blind Mice Escape, cadascun dels participants obtindrà una butlleta.
1: Correcte, exacte, potser ha de reservar per anar, per exemple, a la Segona Blanes, i cada persona que vagi a jugar a aquest joc doncs tindrà sí o sí una butlleta de loteria gratuïta al final de partida. Val. Molt bé.
0: Parlem de que el premi és de fins a 3 milions d'euros. No sé si hi ha més premis o només hi ha aquest. És una mica com la loteria de Nadal o...
3: I no és tant com la loteria de Nadal, no hi ha pedrea, però sí que hi ha diferents premis. El primer premi és aquest que de 3 milions d'euros. Sí que n'hi ha d'altres que realment ara mateix no et sé dir l'import.
0: Reintegra no hi ha, no?
3: En aquest cas no.
0: Molt bé. Bé, parlem dels Escape Towns, concretament, que són... Tenim Resacón en Blanes, el Holmes Escuela de Detectives i el rescat de l'avi Sisquet.
1: Correcte, sí.
0: Ens pots parlar una miqueta, per refrescar-nos la memòria, de en què consisteixen cadascun d'aquests Escape Towns?
1: Els tres són Escape Towns, com bé dius, vol dir que són Escape Rooms a l'aire lliure. Per tant, combines aquí el caminar, fer esport, amb el jugar, no? Amb el jugar, en aquest cas, amb proves de lògica, obrint candaos... Jo sempre dic que s'ho mereix un Escape Room, però molt més gran a nivell d'escenari. Per tant, doncs, també permet grups molt més grans, permet una dinàmica molt diferent a la hora de com fer la partida, no? Portem ja 3 anys tenint plus, que es van començar malgrat fa 3 anys i s'han anat sumant al llarg de la nostra trajectòria aquests dos de Branis també. Ara en tenim 3, estem construint un quart, perquè el quart en principi de moment no participa en l'esforç de l'or, seria ja per estrenar-lo al mes d'octubre. I de moment amb aquests 3, doncs, bueno, la gent està disfrutant moltíssim, m'està agradant molt, tenim cada setmana doncs, partides noves i per tant doncs, bueno, és una cosa que estem molt contents de tenir-ho, sí.
0: Podem desvelar alguna coseta per diferenciar aquests 3 Escape Towns o és millor deixar-ho tot
1: no,
0: secret?
1: No, el Holmes és més de mi competitiu, estem parlant de grups per tant grans, pot ser grups de 12, no? Dividir-ho entre 6 i 6 per exemple, i és per Malgrat de Mar, per ser la Malgrat de Mar. La idea és que hi ha unes vacants d'una escola d'actius i per tant doncs, el grup que vagi més ràpid serà el grup que podrà aconseguir entrar en aquesta escola. Tenim Resacón en Blanes, que és molt a veure amb la pel·lícula de Resacón en Las Vegas,
0: sí.
1: Òbviament com el seu títol diu, i aquí és que un amic s'ha extraviat la nit de borratxera anterior, s'està a punt de casar i s'ha de trobar abans que hi hagi el casament. És potser el més còmic que tenim, el més humorístic i el que ara mateix té més èxit, no? I llavors tenim el Sisquet, que el Sisquet és el mateix recorregut que Resacón, l'únic que òbviament, doncs, si és un grup més familiar amb més perits, doncs no podíem fer un Resacón per la temàtica no era l'apropiada, Llavors hem fet que és un avi que se'n marxa d'una residència, s'ha de trobar l'avi abans que el jefe de residència vegi que un avi s'ha escapat d'aquest centre, no? I una mica també aquest caire més, també més humorístic, però orientat més a un públic més familiar i amb un final molt, molt emotiu, molt bonic, que jo crec que és el final més maco que he fet mai en un escape room.
2: Com veieu actualment el desenvolupament d'aquests escape towns, tenint en compte també que fa poc bueno, us vau també unir amb l'empresa Virus?
1: Sí.
2: I ara com estan, com són les expectatives?
1: Bé, amb Virus el que va passar és que és aquell lema de que mucho barca poco hace, no? Llavors el Virus ha decidit anar pel seu compte, doncs, fent noves experiències a Pineda, en Valencia, va tenir un nou escape, i nosaltres vam decidir, doncs, anar més pel nostre compte. L'únic que sí que col·laborem de manera molt activa i tenim molt bon vincle amb ells. De fet, en Toni mateix és una part importantíssima de Virus ara mateix, i anem, doncs, fent col·laboracions vàries. Tenim un escape en comú, això sí, que es diu Letàrgia, que és un escape més de vincle, més de treball socioemocional, de gestió emocional, en aquest cas pensat per estudiants, que això és una cosa que Virus està movent moltíssim ara mateix, i nosaltres anem per la nostra compte amb Escape Towns.
2: Val. Una peculiaritat, com bé dius, de l'Escape Town és que es fa a l'aire lliure, per tant, hi ha un factor, no?, que és una mica... jo diria l'aleatorietat, no? O el fet de que com estàs al mateix carrer poden passar coses que potser no estan contemplades, no? Us ha passat alguna vegada això en Escape Town?
1: Sí, clar, s'ha passat mil històries diferents. Sí, és prou hàbil i tens experiència fent escapes com és el nostre cas, que al final ja portem 5 anys o 6 d'història com a productora. Bueno, per mi integrar-los dintre del joc, no? Si hi ha una persona que havia preguntat, doncs pots ficar-te com un personatge més, si ve a policia, que algun cop... Jo recordo, per exemple, aquí malgrat que va ser bastant, bastant curiós, no? Una prova que teníem, així que no ho sé, que comencem a part del castell, a dalt, i la gent havia de, amb l'ascensor, fer una prova ja mateix, que era deslligar dos maletins amb un candau en el temps que l'ascensor anava de part del castell que va baix. Clar, fos uns veïns, per exemple, van trucar dient, escolta, hi ha dos maletins lligats en un ascensor encadenat. Clar, doncs van tenir la policia a baix preguntant què està passant aquí, van tenir una mica de moguda, però bueno, fiques dintre de joc i fas aquest gir més divertit i ja està, però t'ho passes bé, al final.
2: Val, molt curiós. Bé, doncs, arribem a la part final. Recordar que es podran aconseguir aquestes butlletes els caps de setmana del 13 i 14 i del 20 i 21 de juny, correcte?
1: Sí, segurament farem també extensiu a totes les caps de setmana de juny.
2: Vale. I llavors les butlletes d'or es poden aconseguir fins abans del 23 de juliol, que serà quan es faci el qual.
3: Correcte, el dia 23 de juliol, doncs hi ha el sorteig, abans doncs a diferents punts de venda, a la web o a les oficines de Creu Roja, tothom que vulgui animar-los a aconseguir-ne.
2: Aprofito que us tinc aquí només per preguntar si hi ha alguna novetat que ens vulgueu adelantar de cara als propers mesos, a part de Bulletí d'Or, també dels Escape Towns, si hi ha alguna coseta nova o...
1: Hi haurà sorpreses, hi haurà sorpreses. Com sempre a la capella, en dia de capella i tal, doncs farem alguna cosa. En tot cas, aquest any anem a fer més sabàtic, perquè acabo de ser pare jo fa 2 mesos, i per tant aquest any és més centrat en la meva criatura. Però l'any que ve sí que ja començarem a fer coses amb els embastats, com sempre, podem fer coses al Nadal, veurem com ho anem gestionant. En tot cas, això sí, afegir que la gent va fer la reserva, doncs, bueno, us deixarem un link, no?, per ficar-ho aquí a la notícia, juntament amb que si la gent busca Google Escape Room malgrat o Escape Room Branis, doncs ja els apareixerà també, per fer la reserva del joc.
2: I per part de Creu Roja, alguna coseta?
3: De moment no.
2: Vale, molt bé. Doncs bé, Toni Cardó i també Lluís Ferrer, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i que vagi molt bé el dia.
1: A vosaltres, que vagi molt bé.
3: Gràcies, bon dia.
4: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: L'inici de la temporada turística deixa empremta a les dades de l'atur. Aquest mes de maig finalitza amb 775 persones sense feina, 27 persones menys que durant el mes d'abril. Així ho indica l'informe mensual d'atur registrat de la Diputació de Barcelona. La taxa també s'ha reduït al 8,29%, l'abril se situava al 8,81%. Aquesta taxa encara es manté per sobre de la mitjana comarcal, que es troba en el 8%. Els municipis amb més desocupació i que també superen la mitjana comarcal, són Pineda, amb un 10,2%, Tordera amb el 9,90%, Mataró amb el 9,65% i Calella amb el 8,51%. En tota la província de Barcelona l'atur s'ha reduït en tots els sectors, destacant el dels serveis, menys 2,2%, i la indústria, menys 1,8%. Destaca també la davallada de la desocupació entre els homes menors de 25 anys, que s'ha reduït al 8,6%. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Blanes. La policia local ha detingut un home de nacionalitat francesa acusat de segrestar i agredir la seva exparella, un jove que constava com a persona desapareguda a França. L'actuació policial va començar diumenge a la nit i va culminar la matinada d'aquest passat dilluns amb l'alliberament de la víctima i el seu trasllat a un lloc segur. I a Calella, una quarantena de calellencs vinculats a la parròquia participaran avui en la vetlla que presidirà el Papalleó 14 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El grup sortirà a primera hora de la tarda cap a la capital catalana per assistir a un dels actes més multitudinaris de la visita papal, que reunirà prop de 40.000 persones. I a nivell nacional, i també europeu, destaquem que els 100 empreses, les empreses més grans, van destinar de mitjana el 70% dels seus beneficis a retribuir a accionistes entre el 2022 i el 2024, segons un informe de l'Oxfam Intermont. L'organització assegura que, en paral·lel, la bretxa salarial entre directius i treballadors es va ampliar i que els consellers delegats van arribar a cobrar 78 vegades més que el salari mitjà de les seves plantilles. En el cas de les empreses espanyoles analitzades, aquesta diferència es va elevar fins a les 119 vegades. L'estudi també apunta a desigualtats de gènere en els llocs directius i a una inversió en transició verda inferior als recursos destinats als accionistes. Moment de destacar la situació meteorològica, i ho fem com sempre amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir, i tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.

I destaquem l'agenda d'actes. El programa del Festival Libèl·lula comença amb un taller de xapes que porta per títol Crea la teva Libèl·lula, que començarà a les 5 d'aquesta tarda a l'Espai Jove. El mateix programa del Festival Libèl·lula inclou dimecres la creació d'un mural artístic a l'Espai Jove a partir de les 5 de la tarda. Divendres hi haurà tallers de circ amb la companyia Polarticus des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. També divendres hi haurà un taller de samarretes Taidie a càrrec del Servei de Rehabilitació Comunitària del Maresme Nord des de les 11 del matí i fins a la 1 del migdia a l'Espai Jove.

Repassem els titulars del dia. 98 alumnes que estudien a Malgrat han començat avui les proves d'accés a la universitat. Blanc Mais Escape regala butlletes al sorteig d'or de la Creu Roja amb premis de fins a 3 milions d'euros. Aquest mes de maig tanca amb 775 persones sense feina.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dimecres a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Lleó 14 ja és a Catalunya. El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia. Procedent de Madrid, ha estat rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, entre d'altres autoritats. La primera parada d'aquest viatge és la catedral de Barcelona. Allà és ara mateix i ha fet les seves primeres paraules en català.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral, amb tots vosaltres.
1: L'homilia encara continua a hores d'ara i el pontífex hi està alternant el català i el castellà. A fora, centenars de persones l'esperaven amb molta il·lusió a les portes del temple.
3: Me parece muy emocionante, se ve muy sencillo, muy cercano.

0: de Sant Andreu de la Barca, però treballem a dos col·les de Sant Cugat i de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
1: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
2: És dimarts 9 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern considera que la visita del Papa és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Quer.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
2: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
3: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
2: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita de Lleó XIV. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
4: Bueno, jo crec que bé, les sensacions són positives. Bueno, lo típic, que hi havia part mínimo, gramàtica inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
5: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
2: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
2: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
6: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals.
2: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Quer. Passen 4 minuts de les dues.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Lleó XIV ha iniciat ja la seva visita de 48 hores a Catalunya i es troba en aquests moments a la catedral de Barcelona. Hi ha arribat en cotxe i ha estat rebut per l'arcabisbe de la capital, Joan Josep Omella, després de la rebuda oficial d'autoritats que s'ha fet a peu de pista a l'aeroport del Prat. Passaven poc més de 3:15 del migdia. El pontífex ha visitat el temple i acaba d'acabar la pregària que ha presidit. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
9: Bon dia, doncs amb un repic de campanes i amb aquesta ovació han rebut el Papa els fidels que portaven hores esperant a la plaça. Després d'una salutació molt breu als congregats a la plaça, el pontífex ha entrat a la catedral on l'han rebut les autoritats eclesiàstiques amb el cardenal Joan Josep Omella al capdavant, que un cop a dins li ha donat la benvinguda curta en català. El Papa ha recorregut l'interior de la catedral amb les veus d'un cor de fons i ara mateix ha acabat de fer aquesta pregària. És l'oració de la litúrgia de les hores que ha començat en primer abans de tots els fidels en català.
10: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
9: I després d'aquesta breu salutació en català, seguit amb la pregària, ja en podem escoltar un fragment.
10: No dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio.
9: L'acte a l'interior de la catedral és de caràcter privat i un cop acabat aquesta pregària el que estan fent ara és visitar la cripta de la catedral de la Santa Creu i beneir el sepulcre de la patrona de la ciutat comtal, Santa Eulàlia. Després visita la font del claustre de la catedral i sortirà per la porta de Santa Eulàlia per anar directament al Palau Episcopal, que és on s'allotja aquests dos dies. Té un dinar privat i després, a un quart de cinc de la tarda, té prevista la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Gràcies, Esther. Centenars de fidels curiosos i turistes han esperat durant hores el papa al voltant de la catedral de Barcelona. En arribar el pontífex els ha saludat abans d'entrar al temple. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
11: Bon dia, doncs sí, centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la catedral, que a les 12 del migdia ja era plena de gom a gom. Alguns fidels molt matiners han arribat a les 6 del matí per veure el pontífex de primera fila. S'hi ha congregat gent molt diversa, moltes famílies i grups de joves, tot i que també alguns turistes i curiosos, molts d'ells amb banderes, creus i proclamant càntics com Visca el Papa. Escoltem algun dels fidels que l'esperaven amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
12: Me parece muy emocionante. Él se ve muy sencillo, muy cercano.
13: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia. Muy bonita coincidencia estar aquí.
0: Nosotros venimos a Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
1: Venim a recolzar Sant Pare aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
11: Tots ells han esperat durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i de fet s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
11: De la catedral, tot i que en teoria no està previst que ho faci per la catedral mateixa.
2: Gràcies, Judit Vallès. Seguim molt pendents d'aquesta visita del papa en aquests moments encara a l'interior de la catedral de Barcelona, on hi fa una visita. L'agenda del pontífex continua aquesta tarda amb una audiència amb el president de la Generalitat, en què Salvador Illa li entregarà una carta expressant l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6, es fa una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. Acte central d'aquesta visita. La festa d'aquesta nit està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en... Ells tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
2: El govern considera que aquesta visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que s'han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern en volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així, com una societat societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una paneca que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres, que l'executiu comparteix la visió humanista del Sant Pare.
3: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
2: No tot són, però, reaccions positives a la visita del Papa. Aquesta tarda, a la mateixa hora de la vigília de pregària, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convocat una protesta al Born, sota el lema Jo no t'espero.
3: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat a la xarxa.
19: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a un amor digne. I sobretot que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
2: El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
3: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
20: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú.
3: El bisbe remarca que els missatges del pontífex apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana haurien de traspassar fronteres.
2: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita del Papa hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
22: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
21: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
8: Notícies en xarxa.
2: Els docents tornen avui a fer vaga coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona. S'han manifestat pel centre de la capital aquest migdia amb el lema Demanem fets, no miracles. Milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
24: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
25: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això
4: està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
23: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
2: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
3: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14.
2: Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Les dues primeres proves del matí han estat llengua i literatura castellana i estrangera. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
5: A Mataró l'alumnat ha trobat assequible l'examen de llengua i literatura castellana amb el que han començat les proves d'accés a la universitat aquest matí. Pel que fa al segon examen, el de llengua estrangera, la majoria també han sortit satisfets, tot i que reconeixen que listening ha estat la part més complicada.
6: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot gairebé tot tipus test.
7: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
10: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
25: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
5: Un total de 2.000 alumnes s'examinen fins dijous al Maresme, 500 dels quals ho fan al Tecnocampus.
2: A la demarcació de Lleida hi ha rècord d'inscrits a les proves amb 2.700 estudiants matriculats. Són un 10% més que l'any passat. Enguany hi ha 14 tribunals a Lleida, la Seu d'Urgell, Tremp, Viella i Tàrrega. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
26: L'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega acull per 7è any consecutiu una de les seus de les proves. En aquesta convocatòria, un total de 234 alumnes s'hi examinen, procedents dels instituts de Tàrrega, Cervera i Guissona. Tot i això, molts estudiants asseguren arribar-hi amb confiança, tot i els nervis, després de mesos de preparació.
27: Bé, nervis.
28: Molts nervis.
29: Que hem estudiat, ja ho hem fet tot.
30: Jo avui bé, demà ja veurem.
31: Una mica de nervis sempre hi ha, llavors. Una mica de pressió per entrar a la carrera, perquè seria, vamos, una cosa terrible no entrar-hi, però bueno, crec que amb bastanta confiança.
32: Nervis d'última hora i tot això, però si t'has ben preparat i amb tota la feina feta de casa.
33: Al final és treballar-ho i practicar.
26: Enguany una de les novetats és que els tribunals de l'ESPAU contenen detectors per descobrir l'ús de dispositius electrònics. Per aquest motiu és recomanar a l'alumnat guardar aquests dispositius a les seves motxilles.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A Lleida els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera a Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
34: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamunca de Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
2: Justament els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades aquest estiu. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha dificultat d'accés. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
35: Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible a canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades i la calor intensa que es preveu. Ho detalla el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
36: Davant d'una situació on tenim una complexitat de vegetació fina que pot provocar, doncs, vinculada amb aquests models que ens marquen, doncs, aquestes altes temperatures i un segur, doncs, dèficit de precipitació en aquests mesos d'estiu, i també doncs, vinculat també amb aquests episodis que podem tenir de vents, ja sigui doncs, amb entrades de sud, ponentades o tramuntanades, que ens faran doncs, que passem a un risc elevat a les comarques de Girona.
35: També tenen el focus posat en zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha gran quantitat de vegetació morta i és difícil accedir-hi. En total, a la demarcació hi haurà 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Una incidència tècnica al centre de control d'Adif ha obligat a aturar tot el servei de Renfe aquest migdia.
3: La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema de regulació de trànsit.
2: Mor un noi de 18 anys en un accident amb un camió a l'AP7 a Llers, a l'Alt Empordà.
3: Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista, quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
2: Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a aquesta entitat.
3: Avui ha començat el judici per la fallida d'aquesta entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors, acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent de la cooperativa.
2: I en aquest dia t'han atapeït per la visita del Papa a Lleó XIV a Catalunya. També tenim temps per un apunt del món de la cultura, perquè l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per a Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça Igualada, en joc ara mateix una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina.
0: Bon dia, Marta. Avui a les 7 de la tarda a Blanes es decideix quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana d'hoquei sobre patins ha guanyat 23 títols per l'Igualada. Passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
1: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el playoff. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
0: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual rep el Tenerife, primer partit de les semifinals del playoff al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Escoltem Nicola Provítola.
9: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
0: I a la primera federació de futbol, Pablo Alfaro marxa del Nàstic de Tarragona. Avui ho ha fet en roda de premsa, ha estat acompanyat pels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
11: El ja ex-tècnic del Nàstic acomiadat de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
12: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
11: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
0: I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit al Movistar Inter, els de Javi Rodríguez visiten avui la pista del conjunt madrileny a partir de les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. I tornant al món del bàsquet, hem de destacar que la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. Es tracta de la segona incorporació del conjunt català.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida actualitzant les esdeveniments central del dia, la visita del Papa a Catalunya i hi ha moltes més notícies. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i...

Repassem els titulars del dia. 98 alumnes que estudien a Malgrat han començat avui les proves d'accés a la universitat. Blanc Mais Escape regala butlletes al sorteig d'or de la Creu Roja amb premis de fins a 3 milions d'euros. Aquest mes de maig tanca amb 775 persones sense feina.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
1: El papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
1: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
3: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb educació.
1: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat, malgrat les restriccions per la visita del Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
4: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
5: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
1: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
1: Als esports, Barça-Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
6: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
1: El temps amb Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luis Mi. Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
8: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó XIV ja ha abandonat la Catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
2: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
8: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral, acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
2: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
8: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: I tot plegat, gràcies, Esther, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el Papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
9: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del Papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
10: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
11: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
12: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que els faci a tots una miqueta millors.
13: Venim a recolzar el Sant Pare aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
9: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
9: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
1: I és que l'agenda del Papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda es reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el Papa tornarà a fer una volta amb el Papa.
1: Com considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així, com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
3: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps, que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
20: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
19: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat. Ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
21: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
0: Notícies en xarxa.
1: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
23: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
24: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això
4: està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
22: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des del mama mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
1: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
3: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
1: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves, que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Móra d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
6: Bueno, jo crec que bé, les sensacions són positives. Bueno, lo típico, que hi havia per mínimo, gramàtica inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
7: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
24: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap jo crec que bastant bé.
25: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havíem fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
5: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
1: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosc de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
26: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans de les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Lot i la televisió.
27: Jo crec que ha de ser prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
28: Jo comparteixo el pensament d'en Marcel, un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
29: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
30: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
31: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
26: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
32: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamunca de Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
1: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu, almenys, de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera. El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca, alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguant, coordinadora d'Osona Biocircular.
2: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
1: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
8: Hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
1: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
9: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
9: Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Zap, Errate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopes a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
10: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
11: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
10: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Zap Errate, Sibaritz, La Maria o Xipre.
9: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'hoquei Lliga Masculina.
12: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no es juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'hoquei Lliga Masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
13: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff. Demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
12: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina.
32: masculina visiten la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad. El segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau con buenas sensaciones, el equipo estaba bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
32: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esports Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
6: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Ruta.
7: És una afició que al final crec que durant l'any es pot ser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima

0: a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia, on ha alternat el castellà i el català. I després, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que estaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo todos ustedes, todos vosotros. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
1: Ara el pontífex es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a un acte de vigília programat, recordem-ho, a l'Estadi Olímpic. Avui un dia manifestació dels docents que estan en vaga i s'han manifestat pel centre de la capital coincidint amb l'arribada del Papa. Educació xifra el seguiment en un 11%. Amb el lema demanem fets no miracles, milers de persones han començat la seva protesta a Plaça Espanya. Precisament avui, que 45.000 alumnes han començat les proves de selectivitat. Enguany, com a novetat, s'han incorporat detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona els estudiants no han tingut problemes de mobilitat tot i la visita del Papa. A la sortida, bones sensacions pel que fa als exàmens.
3: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
4: Me l'esperava més difícil, però sí que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i

0: l'anàlisi inverso sigui en antipotest.
1: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
2: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
3: Justament avui, parlant de mobilitat, una incidència tècnica al centre de control d'Adif ha obligat a aturar tot el servei de Rodalies aquest migdia. La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema, però els horaris van de manera progressiva millorant. I controla l'incendi a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida mentre els bombers vigilen la zona amb drons i dotacions. Totes les persones desallotjades durant la nit d'ahir dilluns pel foc han pogut tornar a casa. Va començar poc després de les 10 els palots de fusta emmagatzemats per la campanya de fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. Davant la magnitud de les flames i la columna de fum van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar fins a 1.300 persones al barri Vila de Montcada i Ciutat Jardí. Un foc que encara està en evolució, però controlat.
4: Notícies en xarxa.
5: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
7: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
5: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 9 de juny de 2026. La policia local de Blanes ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i agredida per la seva exparella, Melina Morilla.
8: L'actuació es va desencadenar la nit de diumenge gràcies a l'alerta de testimonis que van presenciar com un home colpejava amb violència el vehicle o la noia estava tancada.
5: Una quarantena de calellencs assistiran avui a la vetlla del Lleó 14 a l'Estadi Olímpic. Sergi Ferrer.
9: El grup sortirà a primera hora de la tarda cap a la capital catalana per assistir a un dels actes més multitudinaris de la visita papal que reunirà prop de 40.000 persones.
5: El ple de Canet demana un bus directe en Barcelona. Dani Grau.
10: Aquesta demanda ve acompanyada d'una recollida de signatures feta per la ciutadania.
5: L'Ajuntament de Malgrat engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta, Ona Malgrat.
11: La campanya informativa començarà amb l'enviament d'una carta a tots els malgratencs que expliqui com s'aplicarà el nou servei.
5: I en esports, la llevanerenca Carla Lorenzo debuta amb 3 medalles a la Copa del Món de Natació Artística. Martí Capçada.
12: L'esportista ha aconseguit 2 medalles d'or i una de plata en la 4ª etapa de la Copa del Món de Natació Artística, celebrada a Pontevedra entre el 29 i el 31 de maig.

0: La policia local de Blanes ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i agredida per la seva exparella, Melina Morilla. Bona tarda, què més en sabem?
1: Bona tarda. Doncs la policia local de Blanes ha detingut un home de nacionalitat francès acusat de segrestar i agredir la seva exparella, una jove que constava com a persona desapareguda a França. L'actuació policial va començar la nit de diumenge i va culminar la matinada d'aquest dilluns amb l'alliberament de la víctima i el trasllat a un lloc segur. Els fets es van desencadenar al voltant de 10:15 de la nit en una benzinera propera al centre de la ciutat. Diversos testimonis van alertar la policia que un home estava colpejant amb violència un vehicle on hi havia una noia tancada a l'interior. En arribar a les patrulles, l'home va intentar fugir corrents, però els agents el van poder interceptar després d'una persecució a peu pels voltants. Un cop identificats, els agents van comprovar que sobre la noia pesava una requisitòria Schengen de les autoritats franceses com a persona desapareguda. Tot i que l'home va intentar enganyar els agents, assegurant que eren parella i que estaven passant uns dies de vacances en un hotel de Lloret, la versió de la noia va ser radicalment diferent. La noia va explicar als agents que l'home era la seva exparella i que la tenia segrestada contra la seva voluntat. Segons el relat, l'acusat l'havia agredit, l'havia amenaçat de mort i li havia pres el telèfon mòbil per evitar que es pogués comunicar amb ningú. La víctima va expressar clarament la seva por i també el desig de tornar amb la seva família a França. La policia va poder confirmar la falsedat del relat del detingut en contactar amb la policia local de Lloret, ja que l'hotel que ell havia indicat no constava que hi estiguessin allotjats. Davant això, l'home va quedar detingut, acusat dels delictes de lesions, maltractaments en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Per la seva banda, la noia va ser traslladada a l'Hospital Comarcal per rebre atenció mèdica i, posteriorment, va ser acompanyada per les autoritats per garantir la seva seguretat.
0: I milers d'estudiants s'enfronten des d'avui a les proves de la selectivitat. A Calella, per exemple, hi participen 150 alumnes dels tres instituts de la ciutat. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui comencen, sí, les proves d'accés a la universitat, que s'allargaran fins dijous. Un total de 150 estudiants dels tres centres de secundària de Calella s'examinen enguany de la selectivitat. 78 alumnes de l'Institut Freta, 43 del Bisbe Sivilla i 29 de l'Escola Pia. Les proves d'aquest 2026 arriben amb una novetat: l'adaptació als nous reptes derivats a l'ús generalitzat de la intel·ligència artificial. El Departament de Recerca i Universitats ha posat en marxa una nova prova pilot amb detectors de freqüència que permetran fer controls aleatoris a les aules per comprovar si algun alumne porta dispositius electrònics no autoritzats. Aquests sistemes poden detectar telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars ocults, orelleres o ulleres intel·ligents, entre altres aparells susceptibles, per facilitar còpies durant els exàmens. Les noves instruccions també estableixen que l'alumnat haurà de mantenir les orelles descobertes per facilitar la comprovació que no s'utilitzen dispositius auditius prohibits. Els estudiants que necessitin pròtesis auditives, com audiòfons o implants, ho hauran de comunicar prèviament als vigilants de l'aula. Universitat recorda que qualsevol alumne que sigui sorprès utilitzant un mòbil, un dispositiu electrònic no permès o material de suport no autoritzat serà expulsat de l'examen i qualificat amb un 0 en aquella prova.
0: I també 85 estudiants premianencs acudeixen a enguany a una selectivitat marcada per la protesta de docents i també la visita del Papa, Marc Tres Serres.
3: Sí, 85 alumnes de l'Institut Premià de Mar, 10 més que l'any passat, han iniciat avui les proves de la selectivitat que un any més es fan al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Les proves d'aquest any coincideixen amb la visita d'avui justament del Papa de Roma a Barcelona i es fan en un clima enrarit arran de la protesta del col·lectiu docent que justament avui ha convocat una nova jornada de vaga a diferents punts de Catalunya. Les possibles afectacions que pugui tenir tot això en la mobilitat a Barcelona, especialment la visita papal, han fet que des de l'Institut haguessin pres algunes precaucions. Bàsicament, sortir ben d'hora amb tren perquè no hi hagués cap ensurt. Ho ens ho ha explicat aquests dies el coordinador de batxillerat, Marc Sorribes, que també organitza l'expedició.
4: Nosaltres ja teníem pensat anar amb antelació. Quedem a les 6:30 a l'estació. Tenim pensat arribar a la Pompeu Fabra, al campus Ciutadella, aproximadament a les 7:45-7:50. Vull dir que són 40 minuts d'antelació de l'hora que estem citats per donar entrega de documentació i tal. Sí que podríem quedar abans, però també crec que és un marge prou correcte perquè pugui descansar bé l'alumnat i no quedar a hores intempestives. En el cas que no, el tren que ve després també arribem, i inclús dos després també arribem.
3: Els 85 estudiants premianencs que avui inicien les proves en són 10, com diem, 10 més que el 2025, i suposen un repunt important respecte a les xifres dels últims cursos, que no havien passat dels 80. Recordem que en cursos anteriors la selectivitat havia estat aprovada per una majoria rotunda d'alumnes d'aquest mateix centre de Premià. L'any passat en van aprovar 74 de 75 alumnes, i fa dos anys, el 2024, ho van fer tots els 77 que van participar. Les proves s'han fet avui, continuaran demà i també acabaran dijous. Avui s'han fet els exàmens de llengua castellana i literatura, seguit de llengua estrangera, és a dir, l'anglès, i aquesta tarda matèries específiques s'estan duent a terme, com física o geografia. Demà toca història o història de la filosofia, i al migdia troncals d'opcionals, com matemàtiques o llatí. A la tarda, biologia, tecno o literatura catalana. I finalment, dijous, tocarà llengua catalana i literatura catalana, i es tanca el procés amb la resta de matèries específiques i de modalitat que quedin per cada alumne.
0: I seguim encara amb tu, Marc, perquè 35 alumnes de l'Institut Lluís Companys a Tordera també es presenten a partir d'avui fins dijous a la selectivitat.
3: Sí, així és, 35 alumnes, en aquest cas de l'Institut Lluís Companys de Tordera. Han començat avui al matí, evidentment, com tothom, aquesta selectivitat que acabarà dijous 11 de juny. L'Institut Torderenc tornarà a ser, per setè cop, seu de l'ESPAU, i acollirà gairebé 500 alumnes entre el municipi, òbviament, de Tordera, Palafolls, Malgrat, Calella i Pineda, amb l'objectiu de mantenir la descentralització dels tribunals i reduir la mobilitat dels estudiants. Carles Carré, director de l'Institut Lluís Companys de Tordera, explica com organitzen aquestes proves.
5: Enguany hi haurà dos tribunals de les proves PAU. Un tribunal estarà constituït per 254 alumnes i un altre tribunal per 233, amb un total de 487 alumnes que s'examinaran durant aquests dies en el nostre centre. Les proves es realitzaran el dimarts dia 9, dimecres 10 i dijous dia 11. El dimarts les proves començaran a les 9, però tots els alumnes estan convocats a 9:15 al centre, perquè se'ls farà entrar a poc, se'ls assignarà el seu lloc, se'ls explicarà el funcionament de les proves, etc.
3: I les notes de la selectivitat es podran consultar per internet just abans de Sant Joan, el 23 de juny.
0: Gràcies. I canviem de qüestions. L'alcalde de Premià de Mar respon a la plataforma Millorem-vos que el recull de necessitats del servei al Maresme ja està enllestit i lliurat a la Generalitat fa mesos. Martí Capçada, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Així és. Rafa Navarro va respondre divendres a la plataforma Millorem-vos, que unes hores abans havia publicat una nota de premsa reclamant saber com està la feina del Consell Comarcal i l'Ajuntament de recollir necessitats de les línies de bus del Baix Maresme. Recull que ara hauria de servir al Departament de Territori per decidir on s'han de fer les inversions incloses en el pla de xoc anunciat recentment. Aquesta entitat afirmava en el seu comunicat que havien traslladat la demanda formalment a l'Ajuntament per mitjà d'una instància i insistir en l'oportunitat que aquest recull es faci tenint en compte les aportacions dels usuaris. Doncs bé, l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal va explicar que la llista està feta i lliurada a la Generalitat des del setembre passat, que és quan el Consell Comarcal va completar un circuit de converses que havia mantingut amb els ajuntaments de la comarca. Si ara s'ha de triar entre aquestes demandes, va dir Navarro, ho haurà de fer Territori, perquè no seria ètic, segons l'alcalde, que el Consell Comarcal discriminés entre poblacions de la comarca.
7: Està entregada des de mes de setembre de l'any passat. Com a responsable de mobilitat, juntament amb el vicepresident del Consell Comarcal, vam anar ja l'any passat amb una feina acabada, una feina amb un plànol, i que la plataforma també té, sobre totes les necessitats específiques que cada ajuntament ens havia traslladat. Hi havia un plànol i hi havia un Excel amb un detall punt per punt de totes les reivindicacions de tots els ajuntaments. Les necessitats principals passaven normalment per millorar les connexions entre els pobles i Barcelona, i sobretot els accessos directes als hospitals. En aquell moment el secretari de Mobilitat ens va dir: home, però aquesta feina ens hauria de dir per on hem de començar o què és prioritari. I jo, com a president del Consell Comarcal, els hi vaig dir que aquesta era una feina que havia de fer la Generalitat. És molt poc ètic que una competència de la Generalitat de Catalunya no es compleixi, i que la part difícil de ponderar què és més important que una altra cosa li carreguin al Consell Comarcal. Perquè jo sóc l'alcalde de Premià de Mar, per tant jo com a alcalde de Premià de Mar sempre ponderaré o sempre privilegiaré el que passa a Premià de Mar.
6: Navarro es va preguntar en veu alta, d'altra banda, si en les instàncies i les publicacions a Facebook de Millorem Bus no hi podria haver interessos ocults, ja que, segons va dir, aquesta entitat, temps enrere, s'havia comunicat amb ell directament per telèfon, mentre que els últims temps s'havia preferit utilitzar aquesta altra via per interpel·lar-lo.
0: I encara parlem de mobilitat perquè el ple de Canet demana un bus directe en Barcelona. Dani Grau, bona tarda.
8: Bona tarda. L'Ajuntament de Canet demana aprovar per unanimitat en el darrer ple en una moció presentada per un grup polític, el de una regidora no escrita, la Mònica Ventura, per reclamar un servei d'autobús interurbà que comenti Canet amb Carenys de Mar, Carenys de Munt i Barcelona. La mobilitat va tornar a ser un dels punts centrals del darrer ple municipal. En aquesta ocasió, la regidora de no escrita, Mònica Ventura, va presentar una moció que, segons va explicar, recull una demanda real i urgent de la ciutadania. La moció és un pas més en la campanya iniciada per la plataforma Canet Connecta Bus, ja que s'ha fet una recollida de signatures i s'ha establert converses amb un dels municipis d'Arenys de Mar i Arenys de Munt per tal de reclamar un servei de bus alternatiu a Rodalies. Des de l'equip de govern, la regidora de Mobilitat, Raquel Serra, mostrava el seu suport davant d'aquesta moció. Reconeixia que la mobilitat és essencial i que si el transport públic no funciona bé, com és el cas de Rodalies, cal buscar alternatives. Els problemes que presenta aquest any en Rodalies, amb vagues i interrupcions habituals del servei, han posat de manifest que Canet no disposa d'un servei de bus en permanent a Barcelona, com si es gaudeixen altres poblacions del voltant. Des de Canet es demana que un dels busos existents allargui el trajecte fins a la nostra població. Canet ja que la campanya de firmes que s'ha fet demostra que el servei té prou demanda.
0: Quarantena de calellencs vinculats a la parròquia de Calella participen avui en la vetlla que presidirà el Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Sergi.
2: Sí, el grup sortirà a primera hora de la tarda cap a la capital catalana per assistir a un dels actes més multitudinaris de la visita papal, que reunirà prop de 40.000 persones. L'interès per assistir-hi ha estat molt elevat entre la comunitat parroquial calellenca. La demanda d'invitacions va superar amb escreix les places disponibles i diverses persones s'han quedat sense entrada. Finalment, només s'han pogut aconseguir una quarantena d'acreditacions, fet que ha limitat la representació de Calella a l'esdeveniment. Està previst que el Lleó XIV arribi a l'estadi cap a 8:15 del vespre, faci una volta amb el Papa Mòbil per saludar els assistents i pronunciï una homilia adreçada especialment als joves. L'acte combinarà la pregària amb un ambient festiu i comptarà amb la participació dels castellers de Vilafranca, el grup Sabó de Gràcia i el cantant Sergio Dalma. L'escenografia estarà inspirada en l'obra d'Antoni Gaudí i inclourà una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV a Catalunya continuarà demà dimecres amb diversos actes destacats, entre els quals la missa a la Basílica de la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. En aquesta celebració també hi haurà presència de Calella. Una de les corals participants serà el cor Tessàlia, dirigit pel calellenc Xavier García Cardona. Prop de 500 cantaires prendran part en la missa i en l'acte de benedicció de la nova torre, que es convertirà en un dels moments més simbòlics de la visita del pontífex.
0: Gràcies. Més qüestions. L'Ajuntament de Malgrat engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta. Ona a Malgrat.
9: Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una nova realitat. L'Ajuntament de Malgrat preveu que aquest s'implanti a partir del novembre. Alhora, el consistori engegarà a partir d'aquest mes de juny una campanya informativa que començarà amb l'enviament d'una carta a tots els malgratencs que expliqui com s'aplicarà el nou servei. El regidor de la recollida, destaquem que no serà igual per a tots els veïns. El consistori aposta per un sistema híbrid. Hi haurà porta a porta individual i també amb bujols comunitaris pensats pels grans blocs de pisos. També hi haurà àrees tancades amb control d'accés i contenidors intel·ligents. L'Ajuntament estudia quin règim sancionador s'aplicarà a qui incompleixi la norma. Les mesures podrien anar més enllà de les multes econòmiques i incloure altres fórmules com ara treballs o serveis a la comunitat. De fet, el regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha entonat el mea culpa i reconeix que potser no hi ha hagut prou comunicació al respecte. El sentirem d'aquí una estona.
0: I l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt destina més de 15.700 euros al suport de les entitats culturals al municipi. Martí Capçada.
6: Doncs sí, la Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions destinarà aquest 2026, com tu bé has dit, Gemma, 15.722 euros en subvencions a 5 entitats culturals del municipi. L'objectiu és donar suport a la seva activitat anual i també fomentar la promoció de la cultura popular, les tradicions i la participació ciutadana. Les ajudes municipals beneficiaran l'Orfeó Parroquial El Delme, la Colla Gegantera, els Amics dels Pessebres, l'Associació de Puntaires i el Grup Fotogràfic, entitats que tenen un paper destacat en la vida cultural local i que participen activament en festes, actes i esdeveniments oberts a tota la ciutadania. Segons destaca el consistori, aquestes subvencions permetran finançar activitats, projectes i iniciatives que contribueixen a mantenir viu el patrimoni cultural i associatiu del municipi, alhora que també reforcen la cohesió social i la participació dels veïns i veïnes.
0: Gràcies. I l'escola malgratenca Marista Sant Pere Chanel inaugura un trencadís dedicat al paper de la dona al món. Ona a Malgrat.
9: Aquest dilluns el centre Marista Sant Pere Chanel ha inaugurat el trencadís El futur a les seves mans, una obra d'art elaborada per 11 alumnes de quart d'ESO a través del projecte Artistes del Canvi, impulsat per l'ONG de Solidaritat, Educació i Desenvolupament, conjuntament amb Bosco Global i Entre Cultures. En el mural d'uns 2 metres d'amplada i d'alçada es pot veure una dona que fa entrega d'una nena al món. L'obra d'art s'ha portat a terme amb el trencadís, una tècnica famosa durant el modernisme que ha utilitzat trossos irregulars de ceràmica, marbre o vidre per construir la peça. De fet, aquest mural es porta preparant des de mitjans de gener. Aquesta iniciativa pretén apropar els objectius de desenvolupament sostenible a infants i joves. L'acte de presentació del mural ha comptat amb la presència de representants de l'ONG, que dèiem abans, Solidaritat d'Educació i Desenvolupament, també del patronat de la UNESCO, juntament amb les autoritats polítiques del municipi, com l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles, i el primer tinent d'alcaldessa, Jordi Lluís Ferrer. A l'acte de presentació hi van assistir una 20ena de persones.
0: I l'Escola de Música i Dansa de Palafolls inicia avui els seus tradicionals festivals de final de curs. Melina.
1: Aquest dimarts l'Escola de Música i Dansa inicia la recta final del curs escolar amb la celebració dels festivals. El teatre serà l'escenari on els alumnes podran mostrar tot el que han après durant els últims mesos davant de familiars i d'amics. La programació comença aquesta tarda a les 6 amb el Festival de Música. En aquesta edició l'escola ha apostat per agrupacions col·lectives en lloc de les actuacions individuals per tal de donar cabuda a tot l'alumnat. Així es podran veure grups de guitarres, violins, instruments de vent i combos de música moderna. Una de les novetats destacades també és la col·laboració entre disciplines, ja que en algunes peces els alumnes de dansa ballaran amb música indirecta, interpretada pels seus companys. Sobre aquesta coordinació des de l'escola s'ha destacat la bona resposta dels alumnes i dels pares respecte a la unió entre diverses disciplines. La celebració continuarà diumenge amb el Festival de Dansa. Davant la gran demanda de públic, l'escola ha organitzat 2 sessions, una a les 12 del migdia i l'altra a les 6 de la tarda, per garantir que totes les famílies puguin gaudir de l'espectacle. A més d'aquests festivals, també l'escola prepara una trobada de música moderna pel dia de Sant Joan a les 12 del migdia al teatre, conjuntament amb els conservatoris de Girona i el de Blanes, en una jornada amb entrada lliure.
0: El cap de la policia de Canet es querella contra la portaveu socialista, Dani.
8: Sí, el cap de la policia local, Segundo Gómez, ha presentat una querella per injúries i calúmnies a un funcionari públic per en exercici de les seves funcions contra la regidora del grup municipal socialista de Canet de Mar, Marian Gómez. La cap d'aquest grup, el sindicat de caps de policials, Cipol, ha expressat públicament el suport institucional al cap de la policia local de Canet, en Segundo Gómez, davant la querella interposada per aquest contra la regidora Marian Gómez Tellez i en a tràmit judicialment. Des del respecte absolut a la presumpció d'innocència i el procediment judicial en curs, consideren imprescindible avançar que els comandaments policials puguin exercir les seves funcions amb autonomia professional, respecte institucional i seguretat jurídica. Segons la informació coneguda públicament i en els fets explorats en la querella, la situació vindria precedida d'una dinàmica prolongada de conflictivitat institucional qüestionaments públics i sancions incompatibles amb el marc de respecte institucional que ha de regir les relacions entre responsables polítics i comandaments policials. Schiphol considera que té cap de cap que considera que cap responsable polític hauria d'utilitzar la seva posició institucional per generar dinàmiques de descrèdit, pressió o condicionament sobre professionals que exerceixen funcions públiques de caràcter tècnic i directiu. Estan defensant fermament qualsevol afiliat que consideri necessari acudir als mecanismes legals per protegir la seva integritat professional i personal.
0: I la carretera 512 entre Tordera i Maçanet entra al rànquing de carreteres amb més risc d'accidentalitat Mar Tres Serres.
3: Sí, un estudi del RAC revela que els vehicles pesants estan implicats en el 55% dels sinistres greus que es registren a l'autopista AP7 al seu pas per les comarques de Girona, una xifra desproporcionada si es té en compte que només representen el 27% del volum de trànsit total. El RAC alerta que la via es troba en situació de saturació des de que es van eliminar els peatges i proposa que la Generalitat n'assumeixi la gestió i el manteniment. L'informe també ha identificat els punts negres de la demarcació encapçalats per les carreteres G673 i G674 entre Caldes i Llagostera i la G512 que, com dèiem, uneix Tordera amb Maçanet de la Selva. Pel que fa a les comarques justament de la Selva, apareixen com una de les zones amb més vies de risc alt o molt alt, només superada pel Ripollès i la Cerdanya. L'estudi conclou que gairebé una quarta part de la xarxa viària gironina presenta nivells elevats d'accidentalitat. Un altre fet preocupant és la sinistralitat de les motocicletes. Tot i que suposen només el 2% del parc mòbil, es veuen implicades en gairebé el 50% dels accidents, en concret el 43%. Per fer-hi front, el Servei Català de Trànsit impulsa mesures com la senyalització de trajectòries recomanades i la instal·lació de sistemes d'avís de presència per a motoristes i ciclistes. Una de les vies on s'aplicaran aquestes millores, però, és a la carretera de Tossa de Mar, una via amb unes característiques limitades on conviuen nombrosos usuaris i més ara a l'època d'estiu.
0: En esports, els expliquem que la llevanerenca Carla Lorenzo debuta amb 3 medalles a la Copa del Món de Natació Artística. Martí.
6: Així és, la nedadora de Sant Andreu de Llavaneres, Carla Lorenzo, ha protagonitzat un debut brillant amb la selecció espanyola absoluta de natació artística. L'esportista ha aconseguit 2 medalles d'or i una de plata en la 4ª etapa de la Copa del Món de Natació Artística, celebrada a Pontevedra entre el 29 i el 31 de maig. Lorenzo ha format part dels equips que es van imposar en les proves d'equip tècnic i equip lliure, contribuint a 2 victòries destacades de la selecció espanyola davant d'algunes de les principals potències internacionals, com per exemple Mèxic, França, Itàlia i el Canadà. La seva tercera medalla va arribar en la prova de duo mixt tècnic, on va competir al costat d'Eneco Sánchez. La parella espanyola va obtenir la medalla de plata amb una puntuació de 210,87 punts, només superada per la representació de la Gran Bretanya i per davant del Kazakhstan. La competició també va servir per confirmar l'excel·lent moment de la natació artística catalana, que va dominar diverses categories i va sumar nombroses medalles durant el cap de setmana.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Hola, bon dia. Avui comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel força serè, tot i que aquesta passada nit la nuvolositat ha estat abundant. Fins i tot s'ha arribat a escapar alguna goteta molt puntual. Esperem que al llarg d'aquest matí els núvols tornin a incrementar-se, principalment cap a la serrada litoral, i aquesta tarda tindrem més sol cap a la costa, però més núvols cap a la serrada litoral. De fet, no descartem algun petit ruixat a l'extrem nord del Maresme, sempre en zones de l'interior de la comarca. Pel que fa als vents, bufaran molt fluixos, molt encalmats aquest matí, de direcció variable. Aquesta tarda tampoc han de ser massa destacables, bàsicament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima estarà dominada principalment per la mar arrissada en petites àrees de marejol ben poc importants. De cara a demà s'espera que el dia comenci amb alguns ruixats, creiem que febles, poc importants de matinada, primeres hores del matí, després s'aniran retirant i donaran pas a un temps, podríem dir que majoritàriament assolellat, tot i que encara quedaran alguns núvols. Demà les temperatures que baixen una miqueta més seran més agradables, tot i que la sensació de xafogor es mantindrà marcada, sobretot a les zones amb sol, però en general amb unes temperatures que baixaran una mica. Els vents continuaran fluixos i, novament, situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dijous quedaran restes de núvols poc importants amb unes temperatures que de nit baixarien més, de dia doncs començarien a pujar una mica i aquest augment es notarà ja una miqueta més de cara a divendres i el proper cap de setmana s'espera molta bonança i unes temperatures que tornaran a recuperar valors prestigüencs.
0: Molt bé, doncs, després d'escoltar la previsió del temps per avui dimarts i també pels pròxims dies, nosaltres farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem parlarem del Maresme Suma Passes amb la Judit Puig de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament de Palafolls. Avui també parlarem de música amb en Sergi Ferrer, que ens presenta doncs una nova banda per descobrir un nou artista i també atenció que toca en tastets de llengua amb en Martí Capçada per aprendre doncs a bé les curiositats que té la nostra llengua. Tot això serà d'aquí a 3 minuts, com sempre. Quan tornem farem el repàs a les xarxes socials i bé, us animem doncs, a que no marxeu. Fins ara!
11: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi quan passen 4 minuts a 3:45 de la tarda. Moment del repàs a les xarxes socials amb la Melina Morilla des de Palafolls. Melina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Comencem destacant el més rellevant a la comarca, el Maresme.
3: Doncs avui a l'Ona Maresme ja hem parlat del tema, però Twitter també està ple de comentaris relacionats, perquè avui més de 2.000 estudiants de la nostra comarca s'estan afrontant a les proves d'accés a la universitat, a la selectivitat. Els exàmens, que estan organitzats per la Generalitat a través del canal Universitat, se celebraran des d'avui fins dijous 11 de juny en diferents seus del territori, entre les quals Mataró, Canet de Mar, Tordera i també, com a novetat, Vilassar de Mar. La prova és obligatòria pels alumnes de batxillerat que vulguin accedir a un grau universitari i determinarà la seva nota d'accés a la universitat i es pot complementar amb una altra fase voluntària per millorar la qualificació d'admissió. Les notes seran públiques a partir del 23 de juny.
2: Perfecte. I en clau internacional, què destaquem avui?
3: Doncs Itàlia investigarà el ministre israelià Ben Gvir per als maltractaments als activistes de la flotilla. La Fiscalia de Roma ha obert una investigació contra el ministre de Seguretat Nacional d'Israel pel tractat denigrant que van rebre els membres de la flotilla Global Summit per Gaza, detinguts en aigües internacionals el mes passat. Ho ha confirmat aquest dimarts el ministre d'Afers Exteriors italià Antonio Tajani. La causa es basa en almenys 3 denúncies i diversos testimonis presentats els últims dies pels advocats dels activistes pro-palestins que acusen els soldats israelians d'haver-los torturat psicològicament, de maltractaments físics, vexacions i també agressions sexuals.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs parlem de salut, perquè Sanitat està enllestint un pla per distribuir preservatius gratis als joves d'entre 16 i 22 anys. El Ministeri de Sanitat està enllestint un pla per dispensar preservatius gratuïts a aquests joves en farmàcies a partir de l'any vinent, del 2027, presentant només el DNI, com ja es va fer també fa uns anys amb les noies a les quals se'ls donava també compreses o copes menstruals. Amb una partida prevista de 9 milions d'euros, es tracta d'una de les mesures plantejades per eliminar barreres econòmiques, reforçar la prevenció i facilitar que les decisions responsables siguin també més accessibles. I és que l'últim informe de vigilància epidemiològica del 2024 revela que aquell any, arreu d'Espanya, es van notificar 93.000 casos de les 4 principals ITS. Totes elles s'han disparat en els últims anys. La majoria dels diagnòstics que es donen en adults joves afecten més a homes, menys la clamídia, en què la proporció de dones menors de 25 anys és molt més elevada.
2: Perfecte, Melina, doncs moltes gràcies per aquest repàs. De seguida anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estan preguntant avui?
3: Doncs avui el que preguntem als nostres oients és què en pensen de la nova iniciativa de Sanitat. Hi ha diferents respostes. Una d'elles és que ho veuen molt bé, l'altra que no és necessària i finalment que van tard.
2: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.

0: mes de juny es commemora el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. El Consell Comarcal, de fet, ha organitzat diferents caminades per aquest motiu, per exemple, el 15 de juny a Palafolls. Ens ho explica en Jordi Prats de Valls amb la nostra primera convidada.
1: El pròxim dilluns, dia 15 de juny, hi ha la caminada popular amb motiu del Dia Mundial per la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Una proposta que es fa arreu del Maresme. Si ens centrem en la de Palafolls, es fa el mateix dia que es commemora, el dia 15 de juny. De tot plegat, avui ens en ve a parlar la Judit Puig des de l'àrea de les persones grans i serveis socials. Judit, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda a tothom.
1: Gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres, sempre per parlar de coses interessants, en aquest cas amb aquesta data que hem fixat a través del Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Palafolls ha decidit que sigui el 15 de juny. És aquest el Maresme Suma Passes, oi?
2: Sí. Cada any doncs hi ha aquesta proposta que ens ve donada per Consell Comarcal i és el, diria que és el quart any que fem aquesta caminada, que commemorem aquest dia, i sempre que ho fem el mateix, no? Hi ha una lectura del manifest i després una caminada, caminada passejada, una mica com un acte simbòlic, i amb aquest lema del Maresme Suma Passes contra el maltractament de la gent gran.
1: Al final podríem dir, i nosaltres que, com deies, ella és la segona o la tercera vegada que ens hi adherim, que és més una activitat per sociabilitzar que no pas tant per fer esport. És a dir, que la gent no es pensi que és una gran caminada, i més ara amb la calor que fa aquests últims dies. Per tant, en aquest cas és més per presa de consciència que no pas per esport.
2: Doncs sí, vindria a ser una miqueta el motiu. És un acte una mica més reivindicatiu, sí? O sigui, i de commemoració, Ja tenim, no? Desgraciadament tenim dies mundials per tot, no? I moltes vegades aquests dies serveixen per visibilitzar, doncs, una realitat, i en aquest cas estem parlant de la realitat del maltractament contra les persones grans, no? Llavors aquest dia el que volem és, bueno, una miqueta posar aquest nostre granet de sorra en aquesta activitat a nivell comarcal, i que se'n parli, que es parli d'aquest tema, que sembla que no passa, que no existeix, que és una cosa que no es comenta. Doncs sí, doncs necessàriament existeix, i per tant aquell dia, doncs, procura del manifest, que és un manifest conjunt, que és el mateix manifest que es llegirà a tots els municipis de la comarca.
1: La cita és el 15 de juny, és a dir, d'aquí un parell de setmanes, aquest dilluns que ve, no l'altre, per entendre'ns. S'ha de fer una inscripció prèvia, ara en parlarem, sí? Però ja que has començat a parlar una miqueta de la dinàmica d'aquell dilluns, per exemple, quin seria el punt de trobada on, a l'inici, com tu ens deies, es llegirà aquest manifest?
2: Doncs el punt de trobada és a les 9 del matí a l'Ajuntament, i l'activitat consisteix en això, que a les 9 del matí, doncs, hi haurà la lectura del manifest, i una vegada s'hagi fet la lectura, doncs es comença la caminada, i aquesta caminada, doncs, com ja és tradició, també acaba amb un petit esmorzar.
1: A quina hora convoqueu a totes les persones que s'hagin inscrit?
2: A les 9, o una miqueta abans de les 9. No cal arribar, no cal una estona prèvia, però sí, tothom se li diu a les 9 a l'Ajuntament.
1: Es farà la lectura del manifest, com dèiem, i després es donarà inici aquesta passejada per als voltants de Palafolls per compartir també una bona estona, i, com dèiem, un cop a l'arribar, sí que és veritat que doneu un esmorzar, no?, una peça simbòlica, sí, com de fruita, algun petit entrepà, per agafar forces, per entendre'ns.
2: Sí, no? I ara també per agrair a la gent que hagi participat, no? Una miqueta, doncs, també per aquest gest de dir, va, doncs, ja que has vingut a la caminada, doncs fem aquest agraïment.
1: Ja que parlem d'agafar forces, sí que és veritat que al final és una passejada, anem a caminar, per tant, entenc que les recomanacions són les típiques, és a dir, calçat còmode, sobretot que, vaja, a les 9 del matí poder no picar tant el sol, però per si a cas, barret, no estaria de més també crema solar, no?
2: I tant, i que tothom porti, tot i que ja, anualment sempre ja es dona aigua al final de la caminada, però durant la caminada, doncs que la gent porti també aigua fresca, perquè sí que a les 9 del matí, com tu dius, no és l'hora de més calor, però últimament aquests dies, no?, està fent molta calor, i llavors hem de pensar això d'anar ben equipats, no?
1: Faig una mica de memòria, si no me recordo, anys anteriors havíem regalat barrets, havíem regalat tote bags, i entenc que aquest any alguna, doncs, cosa diferent, no?
2: Sí. El Consell Comarcal sempre el que fa és que coordina tot aquest, no, aquest regal, diguéssim, aquest mercat naixent, que amb el cartell, amb el lema, i aquest any, doncs, també ens han portat un obsequi que també es donarà als participants de la caminada.
1: Sí que és veritat que hi haurà algú que estarà escoltant aquesta entrevista i digui, ostres, a mi em sona que, per exemple, el municipi veí de Calella o d'algun altre municipi de la comarca del Maresme, això ja s'ha fet o també s'està publicitant, i és que en aquest cas cas és una iniciativa que rep l'Ajuntament de Palafolls, però que neix des del Consell Comarcal del Maresme, amb aquestes iniciatives que, de fet, són seguides en el temps. Després parlarem també d'una altra activitat que es farà el mes de juny, i el que es pretén també és fer després un recopilatori de totes les persones inscrites a nivell comarca, no?
2: Sí, de fet, quan Consell Comarcal es posa en contacte amb nosaltres i ens fa saber, no?, una mica com ens proporciona el cartell, el lema de la caminada i així, el que ens demana és que nosaltres li comuniquem quin dia farem la caminada. Llavors, tots els municipis, doncs, una mica fem el mateix, i després al post, no?, ens demanen, doncs, imatges també i publicacions a les xarxes per compartir-ho. Val? En el nostre cas, com que el Dia Mundial és el dia 15 de juny i nosaltres tenim des de l'Ajuntament l'activitat d'educació postural, on tenim, no?, doncs,
1: deixa'm pensar... Unes quantes persones inscrites,
2: sí,
1: si
2: que
1: comptem
2: ha...
1: entre les del Palauet i
2: anava a dir-te que potser hi ha unes 80 persones participants, val? Doncs llavors ho fem coincidir la caminada amb dilluns, que és un dels dies que hi ha l'activitat d'educació postural. Llavors aquell dia no hi ha l'activitat pròpiament com sempre, sinó que se substitueix per la caminada, no? I així també doncs tots els participants d'educació postural els animes a venir a la caminada. I coincideix aquest any, l'any passat per exemple vam fer-ho el dia 16 de juny, però en canvi aquest any dilluns cau, és 15 i ho quadrem.
1: Tot i això, i per qüestions d'organització, sí que demaneu que es faci una inscripció prèvia, tot
2: sí.
1: I que s'ha de dir que és una activitat gratuïta, que no té cap mena de cost, però com dèiem, cal saber una miqueta la xifra a la qual ens movem. Per tant, inscripcions aquests dies encara obertes.
2: Sí, sí, sí. Inscripcions obertes, activitat gratuïta i activitat oberta a tothom, que si algú que ens
1: no
2: està escoltant...
1: No ens centrem només en gent gran,
2: No, perquè és un tema que tota la societat, tota la població ens interpel·la el tema del maltractament contra la gent gran. Per tant, a la lectura del manifest a les 9 del matí, com més siguem millor, i després a la caminada doncs també que pot venir qui vulgui. Sí, vull dir que és un tema que tard o d'hora tots serem persones grans, i totes persones i totes serem no susceptibles de rebre un tracte no gaire adequat, no? I llavors, per tant, és un tema que podem ser-hi
1: que ens pot tocar a tots. On es poden fer aquestes inscripcions, Judit?
2: Doncs mira, hi ha com dos punts per oferir diferents possibilitats. Una és l'àrea de serveis socials i gent gran, que està oberta doncs, tots els matins de 9 a 2 i per tant allà ens trobaran. També si hi ha algú que té dificultats per venir, doncs sempre trucant o doncs també pot apuntar-se. I l'altra és en el casal d'avis, a totes les tardes, de 4 a 7 de la tarda, doncs la junta del casal d'avis fa una miqueta aquesta col·laboració apuntant la gent que estigui per allà.
1: Sí que és veritat que sempre buscant la diferència, cada dia que commemorem precisament aquesta efemèride, hi ha un lema, no? No sé si el tenim ara per aquí, però sí que és veritat que al final es pren una miqueta de consciència de tot plegat any rere any. Això el que significa, Judit, i que tu que estàs a serveis socials i que també treballes amb la gent gran, i abans ho deies, no? Tothom és susceptible de patir en algun moment una proposta com aquesta, no?
2: Sí, sí, sí, i bueno, és un tema que potser fa anys no se'n parlava, no? Durant molts anys a nivell de serveis socials hem parlat dels maltractaments cap a vers la infància i l'adolescència, no? I de fet, Generalitat tenia doncs una estructura per, no?, de protecció a la infància i de protecció contra els maltractaments de la gent gran, doncs és una cosa que ha sigut com més nova, que ara ja hi ha protocols establerts, que s'ha fet una guia, que se n'ha parlat més, i aquest dia, la commemoració d'aquest dia, doncs també, no? És una cosa que fa 10 anys no ho teníem, no ho celebràvem o no commemoràvem, i ara, en canvi, és una cosa que no podem passar per alt.
1: Consell Comarcal no ho deixa aquí, amb aquesta proposta que repetim, que es farà el proper dilluns 15 de juny, en el cas de Palafolls. Sí que és veritat que el nostre municipi a finals d'aquest mes també hi ha una altra proposta lligada precisament a aquest Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans.
2: Sí, a nivell de Consell Comarcal tenia un equip tècnic, no?, que ha elaborat una guia, que és una guia per l'abordatge dels maltractaments a la gent gran de la comarca del Maresme. Llavors aquesta guia que ens ha de servir a tots els municipis del Maresme, el que es farà a finals de mes és una jornada tècnica per fer una mica com l'aterratge d'aquesta guia a Palafolls, no? Llavors això es farà el dia 26, divendres 26 de juny, i el que es convidarà a tots els agents d'alguna manera implicats, no? Agents des de la policia local, doncs agents de salut, agents de serveis socials, agents del casal d'avis, la part política, no? Vull dir, una miqueta com aquesta guia a
1: tots
2: terra.
1: Tots els factors que hi puguin tenir alguna cosa a veure, eh?
2: Sí, sí, el centre del respir, el geriàtric Palafolls, no? Una mica tota la part dels professionals que d'alguna manera estem implicats amb
1: Òbviament és una xerrada que el Consell Comarcal també fa arreu de la comarca, eh? És a dir, que els municipis veïns també...
2: Aquest equip està anant a tots els municipis fent aquest mateix acte, doncs una miqueta com aterrar aquesta guia i també com adaptar-la en funció de cada municipi dels serveis que tingui.
1: Judit, i ja per acabar, i des de l'apartat personal, que com dèiem, des de serveis socials, des de l'apartat de gent gran a Palafolls es fa molt bona feina, en aquest cas amb aquesta proposta de la soledat o de l'abús cap a la gent gran, queda feina a fer, si s'està reivindicant precisament, si s'està fent, sobretot el títol és com molt conscient, no? Això precisament, prendre consciència d'aquest abús a la gent gran, que a vegades pensem que no, parlem de nens petits, parlem d'adolescents, parlem d'adults, que la veritat és que està molt bé també, però en la gent gran també passa.
2: Sí, sí, malauradament també passa, ens hi trobem, no? I a vegades doncs el maltracte pot ser un espoli econòmic, no? L'altre pot ser que aquella persona no tingui les seves necessitats cobertes, doncs perquè els familiars, la gent del seu voltant, doncs no ho poden cobrir-ho. A vegades és un tema de negligència, no? De no fer, i l'altra vegada és un tema de maltracte, diguéssim, no és una omissió, sinó un fet, no? I nosaltres com a serveis socials tenim les nostres funcions.
1: T'anava a preguntar, quina és l'acció més directa? És a dir, quan detectem algun cas d'aquests, per exemple, podem accedir a serveis socials? Podem anar, per exemple, a la policia?
2: I tant a la policia com a serveis socials es pot venir a comunicar, denunciar, no? I per tant, una de les nostres funcions també és estar una miqueta com alerta de si detectem algun cas, no? I mirar de quina manera s'hi pot posar en remei i quines actuacions s'han de fer, no? La més diguéssim, més forta o més dura o més heavy, com li vulguem dir, no seria, doncs, comunicar-ho a una fiscalia, als jutjats, no? Tenim l'obligació de, si detectem una situació greu, doncs, detectar-ho.
1: Qualsevol persona pot fer aquesta denúncia, eh? La persona que pateix, o familiar o amic, eh?
2: Qualsevol persona, i per tant nosaltres també hauríem de posar un coneixement de fiscalia si hi ha una situació que s'està donant i que en som coneixedors, perquè com a servidors públics, si en som coneixedors hem d'actuar.
1: Esperem que s'avanci precisament en aquest cas, si més no, dins el Maresme, Suma Passes, el dia 15 de juny, al nostre municipi, es farà aquesta caminada popular per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Judit Puig, des de l'àrea de serveis socials i gent gran de Palafolls, gràcies avui per explicar-nos-ho.
2: Gràcies a vosaltres.
0: En falten 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda. És moment del tal dia com avui amb Amar Tres Serres i, com sempre, primer comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Marc, endavant.
3: Molt bé, amb una mica de tecno, el que fem nosaltres és felicitar a dos actors molt coneguts, el primer de tots, aquest seguríssim que la majoria dels nostres oients saben qui és Johnny Depp, més famós quan parlem de Jack Sparrow, que és precisament el protagonista que donava ell vida a la pel·lícula de Pirates del Carib, la famosíssima saga de Pirates del Carib on Johnny Depp feia d'aquest pirata tan divertit i que s'aventurava a les més difícils de les aventures. I d'altra banda, també és l'aniversari de Natalie Portman, que és actriu guanyadora de l'Oscar pel Cigne Negre, la pel·lícula, i a més una de les més populars de la saga Star Wars, perquè representava la reina Padmé Amidala. No sé si tu la tenies controlada, Star Wars, Gemma, en aquest cas.
0: No, de fet no sabia que interpretava cap paper en aquesta pel·lícula. La del Cigne Negre sí que la vaig veure i sí que recordo, doncs, que li van donar un Òscar, però la resta no ho sabia.
3: Doncs Natalie Portman fa 45 anys i, en canvi, per la seva banda, quants anys li poses a Johnny Depp?
0: Ui, 56...
3: Ui, doncs t'has quedat curta. 63 n'ha fet avui.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do,
3: eh? Com passa el temps, eh?
0: 63 anys? Que fort que em sembla. Estic al·lucinant. No, clar, jo, els actors és el que té, no? A vegades és com es cuiden tant i es fan tantes coses, a vegades costa endevinar l'edat. Per exemple, en Brad Pitt.
3: Hosti, tant.
0: Que recentment em va sortir fa poquet a les xarxes i és que està igual, és que està fantàstic.
3: Sí, sí, Brad Pitt també passant la 60a, no sé quants en té exactes, però més de 60, 60 segur.
0: 62, no, Marçal? Sí, 62 anys té.
3: Imagina't.
0: Però bé, sí, sí, es conserva molt bé. Avui també és el Dia Mundial d'alguna cosa?
3: Sí, de l'acreditació, una data que destaca la importància de les normes de qualitat i seguretat en el comerç, per exemple, o en l'indústria global, com per exemple els concerts o el que sigui. Per tant, acreditacions per tenir controlada a totes les persones.
0: Perfecte. I tal dia com avui també hem de recordar el naixement d'un personatge molt famós, no?
3: Oi, sí, i aquest és molt maco, el d'avui. El 1934, ens anem a principis del segle XX, el famós Pat O'Donnell fa la seva primera aparició cinematogràfica oficial en un curtmetratge que es deia La gallineta sàvia, The Wise Little Hen. Aquest. M'encanta, és que és fantàstic el Pat O'Donnell, produït per Walt Disney Productions, pel senyor Walt Disney. El debut d'aquest personatge marca l'inici d'una de les icones més representatives de l'animació del segle XX a través de llargmetratges. També ha sortit moltíssim el Pat O'Donnell, sèries de televisió, dibuixos animats, bueno, també en format peluix. Crec que molta gent el pot arribar a tenir. Jo, per exemple, n'era una d'aquestes persones quan era petit, i vaja, que havia tingut un èxit rotund el Pat O'Donnell durant moltes i moltes dècades.
0: Molt bé, doncs ben recordat avui el Pat O'Donnell. I una altra efemèride en clau musical.
3: Sí, acabem. És una efemèride molt maca. L'expliquem. L'any 2017 es va publicar l'àlbum Adiós, de Glen Campbell, tot i que ell és nord-americà, que és un dels seus treballs més emotius i un autèntic testament musical de la història del country i el pop nord-americà. Per què diem testament, Gemma? Perquè la història darrere d'aquest disc el va fer únic. L'any 2011, Campbell va anunciar públicament que patia l'Alzheimer. Després de fer una exitosa gira de comiat, ell va decidir que, tot i tenir la malaltia, es tancaria l'estudi de gravació de Nashville entre el 2012 i el 2013 per deixar enllestit aquest últim regal musical pels seus fans. La seva família i el productor Carl Jackson el van ajudar a tirar-ho endavant a mesura que la seva salut es complicava, fent d'aquesta gravació, evidentment, un acte d'amor i esforç absolut cap als seus seguidors. A més, tot i així, pel que he llegit, ell tenia l'Alzheimer, però controlava a la perfecció el tema musical, no perdia oïda, i va generar un àlbum de 12 cançons en què volem destacar, sobretot, aquest Adiós, que estem començant a escoltar de fons, que és molt i molt maca, que bàsicament parla d'un comiat, la nostàlgia i una acceptació per deixar la vida en pau.
0: Doncs Marc, gràcies com sempre. Si et sembla bé, marxem escoltant aquesta cançó.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rourelló, que ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, als qui s'ha dirigit també en català. I des d'Osona hi han sortit 3 autobusos que han organitzat des del Bisbat per anar a veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Guillem Rico, el 9FM.
3: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat, i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
4: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
5: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre, i església vol dir assemblea, vol dir comunitat, i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent, i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens hem, bueno, ens anem encomanant l'emoció també.
3: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
1: I això serà a partir de les 6, on es farà una festa multitudinària, sentíem, a l'Estadi Olímpic. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa, n'estarem molt pendents. I avui, jornada complicada pels usuaris de Rodalies. La circulació dels trens de Rodalies s'ha suspès per segona vegada avui. Aquesta segona incidència s'ha produït a les 3:25 i ha afectat el centre de control de trànsit de Barcelona.

0: tal com havia passat aquest migdia. Uns 10 minuts després, Prodif ha informat que s'ha pogut resoldre aquesta incidència. I un noi de 18 anys ha mort en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Empordà. Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
2: Vinga, som-hi quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda. És moment de remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats a Valls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
3: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui ens fixem en els rotatius de la comarca que un 9 de juny, però de l'any 92, l'any olímpic, es fixaven en el municipi de Calella i en concret en la fàbrica Llobet Guri, llavors amb una gran part de l'edifici en runes. L'Ajuntament iniciava llavors un estudi de les necessitats socioculturals de la població i el seu entorn comarcal com a primer pas d'un procés que havia de finalitzar amb l'establiment d'un gran complex de serveis en aquest gran espai. Aquest edifici, una bona part del qual es trobava, com dèiem, en estat d'abandó des de feia 14 anys, comptava amb un total de més de 11.000 metres quadrats. Aquesta superfície es podria ocupar, segons les primeres intencions del consistori calellenc, recordem que som a l'any 92, amb un seguit de serveis de caire sociocultural, de formació i de promoció econòmica. Llavors, es preveia que els serveis del futur complex tindrien un abast comarcal i en alguns aspectes fins i tot nacional. L'estudi encarregat doncs permetria fixar les necessitats de la zona i, per tant, prioritzar les actuacions i la distribució dins de l'edifici. Aquest estudi s'emmarcava dintre del que ja s'anomenava Pla Integral de la Fàbrica. Segons l'alcalde de Calella, llavors Joaquim Rei, s'hauria de crear un òrgan gestor, que podria ser un patronat o un buró professional, que aglutinés les diferents administracions i entitats que haurien de prendre part en el projecte. Una de les premisses per fer viable el Pla Integral és la participació del altres administracions que portin recursos i en facilitin aquest finançament. En aquesta línia, el conseller d'Indústria de la Generalitat, Antoni Subirà, visitava aquells dies l'edifici acompanyat per el mateix alcalde. La titularitat de l'antiga fàbrica Llobet Guri, però, encara estava pendent de la resolució definitiva de diversos litigis. Hi havia 4 àrees de l'edifici ben separades i en situació legal diferent. Tot això, Gemma, ha acabat sent una realitat i entre d'altres entitats o d'altres emplaçaments municipals, fins i tot, podríem dir doncs, que és seu dels companys de Ràdio Calella Televisió.
2: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
3: A tu, gràcies.

0: en parlàvem al començament del programa, l'Ajuntament de Malgrat engega aquest mes de juny una campanya informativa per explicar el nou sistema de recollida selectiva. En parlem d'aquesta campanya i de com serà el nou model de recollida de residus amb el regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer.
1: Bé, parlem de nou del sistema de residus que ha donat molt de què parlar aquestes darreres setmanes i per fi, no?, tenim la possibilitat aquí de treure una mica la llum a tot aquest tema. Ho fem, com no, amb el regidor de Sostenibilitat, en Jordi Lluís Ferrer. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bé, en primer lloc, quan s'implantarà aquest nou sistema de recollida? Tenim data ja fixada, una previsió?
2: Podem fer 6 segons de començar. Sí. És que primer de tot sí que voldria agrair a tota aquella gent que s'ha portat en contacte amb nosaltres o que ha tingut alguna mena de dubte o volgut això que ens ha trucat o ens ha escrit, doncs intentem resoldre totes les qüestions i també acceptar i per què no reconèixer que potser doncs no hem estat prou comunicatius o no hem arribat prou a la gent, i evidentment això entono el mea culpa i lògicament no tiro pilotes fora, és una cosa que hem de millorar molt i espero que a partir d'ara la millorem molt, no? Diguem-ne que estem en un moment en què després de que ja s'ha formalitzat el contracte, ara començarem, perquè ja evidentment el que s'ha fet d'alguna manera és que l'objecte del contracte també implicava el disseny de la campanya de comunicació, i en aquest sentit ja es treballen dues empreses contractades que ens ha fet ja arribar una proposta de pla de comunicació, i per tant a partir d'aquest juny ja estem treballant això, a partir d'aquest juny el que farem és començar aquesta campanya, que ha de ser una campanya molt intensa, ha de ser una campanya que arribi a tothom, ha de ser una campanya que escolti a tothom, ha de ser una campanya que s'haurà de repetir moltes vegades els conceptes, perquè és lògic que qualsevol canvi que ha vingut per millorar, ha vingut per millorar evidentment la qualitat de vida dels ciutadans, ha vingut per millorar evidentment els sistemes de recollida, les freqüències, la vida, o sigui, ha vingut per fer-ho tot més fàcil i millor. Doncs què hem de fer? Doncs hem de fer una campanya de comunicació molt potent, adreçada a la gent, i que la gent també sigui partícipe, que la gent també et faci un retorn. Per tant, a partir d'aquest mes de juny, a partir d'aquí poc, ja farem arribar una carta genèrica on començarem a explicar els grans conceptes i comencem a explicar els processos que seguirem.
1: Val, tractem una mica ja d'aquests grans conceptes. La campanya comença aquest mes de juny. Tenim data o quan s'hi començarà a implantar-se el sistema?
2: Estem treballant en la idea. La idea seria fer una campanya entre juny i novembre aproximadament i poder implantar el sistema. Nosaltres estem treballant amb la idea al novembre, però no podem donar una data exacta.
1: Vale.
2: Per mi, una cosa molt important és que és un canvi important en la recollida de residus, no? I el model, això alguna vegada que s'ha comentat en els plens ho he explicat, és un model híbrid, és a dir, mixt. No sé si ho explico, a veure si puc explicar-ho bé. O sigui, és veritat que no es podrà fer, perquè hi ha moltes casuístiques. Nosaltres què hem fet? Nosaltres hem fet un estudi previ, molt gran, un estudi de camp de les edificacions de Malgrat. Lògicament, per protecció de dades no pots tenir noms de persones. Tenim edificis, tenim un codi alfanumèric per cada edifici, per cada, diguem-ne, doncs, vivenda de Malgrat, no?, per mirar les diferents tipologies i les diferents casuístiques que ens apareixeran. Lògicament, en aquest sentit, això sí que és molt important. Per tant, un cop tu has fet tota aquesta feina, ara necessitem dir, escoltem, anem a intentar explicar tot això, i què ens hem trobat? Bueno, que hi ha un porta-a-porta individual, sí. Recordo que hi haurà gent que dirà, ostres, Jordi, jo fa molts anys enrere ja fèiem el porta-a-porta, i no som el primer ni el segon municipi que ens incorporem al sistema, perquè el que diu Europa és que has de fer un sistema d'identificació de la recollida de residus. Serem, em sembla que el 300... N'hi ha més de 319 ja amb el porta-a-porta, doncs serem el 320 o 321, serem un d'aquests, no? Llavors, hi ha aquest porta-a-porta individual, però també hi haurà un porta-a-porta amb bujols comunitaris amb determinats edificis que, lògicament, podran tenir a dins del seu edifici una part que seria comunitària amb un accés més assequible. Això pot passar en grans blocs de pisos. Però també hi ha una altra opció, que per morfologia del territori o bé per la demografia no pugui ser, hi haurà àrees tancades amb control d'accés per a persones o edificis on el porta-a-porta sigui potser més complex de fer i que no es pugui fer. Recordo una cosa que és molt important i que vull transmetre sobretot, que és una cosa que ha vingut per millorar. I sobretot, el propi sistema, quan s'implanti, si és el novembre, que són els nostres càlculs aproximadament, en el primer any, el propi sistema ha d'admetre les correccions. És a dir, tenim molta informació, tenim moltes casuístiques, però hi haurà casos molt particulars que haurem de analitzar, que rebrem la informació, que treballarem i que haurem de corregir. És el propi sistema en aquest any necessitarà adaptar-se, perquè poden aparèixer situacions que ara no tinguem contemplades i li hem de donar resposta al ciutadà. El que no podem fer és dir-li que s'espavili. Això no es pot fer mai. També hi haurà l'opció d'àrees tancades, que hem dit amb control d'accés. Hi haurà també les àrees d'emergència per a casos concrets, unes àrees d'emergència que direm on estaran instal·lades. Aquestes àrees d'emergència tu entraràs amb una targeta o bé amb un clauer, ja veurem, o amb el mòbil, i a dintre podràs llançar. I també hi haurà la recollida comercial, que ja estem fent i que evidentment continuarem, que és del porta a porta comercial.
1: Val. Com es decidirà quin tipus de model s'aplica a cadascun dels barris de Malgrat? És a dir, per exemple, si una associació de veïns vol canviar i vol dir, mira, volem porta a porta, o volem que ens fiqueu aquí una àrea d'emergència o un accés, una àrea d'accés de pujols intel·ligents, es podrà fer?
2: Totes aquestes qüestions són les que ara, quan comenci aquesta campanya informativa i parlem amb la gent, perquè hem de sortir al carrer a parlar, doncs, amb els... Ara ja estem parlant amb els administradors de finques, evidentment, amb els gestors, però també hem de parlar, doncs, amb les associacions de veïns, amb la gent del carrer, amb les entitats tant esportives com culturals, amb tothom. Quan surtin aquestes casuístiques, les rebrem i, evidentment, ens adaptarem i mirarem de trobar la solució i sobretot, adaptada. És a dir, què pot passar? Pot passar, i això també la gent ho ha d'entendre. És una comunitat de veïns molt gran, però resulta que hi viu molt poca gent. Per exemple, doncs tot l'any viuen, ara m'ho invento, no en poso cap cas concret, viuen 5 o 6 veïns. Potser aquests 5 o 6 veïns no volen fer el porta-a-porta comunitari, perquè ells viuen tot l'any, i volen fer el porta-a-porta, diguem-ne, tradicional, clàssic, doncs es podrà fer. Sí, hem d'entendre que hem de donar solució a totes les qüestions i s'ha de personalitzar molt el servei, perquè al final és un servei que ha vingut per millorar, si no per posar impediments, sinó tot el contrari. Si, per exemple, la gent gran, la gent amb dificultats o amb mobilitat reduïda, segurament és molt més fàcil deixar el bujol davant de la porta de casa teva que no haver de fer 150 o 200 metres per anar allà. Tots aquests beneficis els hem de tenir presents. I, evidentment, qualsevol dificultat, qualsevol cosa serà tractada. Per això, ara, quan comencem aquesta campanya d'informació, ja tindrem el retorn i automàticament, a través dels diferents canals que obrirem, hi haurà un canal de WhatsApp, de Telegram, perquè hem d'estar en contacte constant. És un sistema, per mi, viu.
1: Vale.
2: Això és el més important, és viu. És a dir, que en aquest primer any, i ho repeteixo, és molt important, perquè quan comencem la implementació vol dir que tot allò que rebem i tot allò que es pugui corregir, tot allò que havíem previst però no ha funcionat, tot això s'ha de corregir i s'haurà de poder corregir en aquest primer any, perquè és clau aquest primer any.
1: Vale, el tema dels horaris, que també hi ha gent que ja ens ho ha manifestat, que ja tenen inquietuds, per exemple, una persona que treballa de nit i que no pugui llançar un horari habitual de recollida de brossa porta a porta, que seria potser a partir de les 10 del vespre, i que no pugui, ho podrà llançar abans?
2: Ho podrà treure abans, en tot cas també, si és alguna cosa... diguem-ne que per una circumstància determinada aquell dia té una cosa especial, doncs hi haurà també l'àrea d'emergència, però sobretot es podrà treure abans, o el que dèiem, si és un cas molt concret amb alguna sèrie de condicionants que ara no tenim, l'hem de parlar. O sigui, ho dic perquè això és el més important, és que estem al costat del ciutadà i és una cosa molt propera. I hem d'entendre que jo ja ho sé, és clar, és que hi ha una directiva europea, sí, la directiva europea imposa una sèrie de condicions, però nosaltres hem de fer-ho fàcil també als ciutadans. El ciutadà no pot veure això primer com una obligació de sí o sí, no. Ha d'entendre que això ha vingut per millorar, es fa perquè reciclem més, es fa també perquè al final, quan tinguem totes les dades, una persona només pagui pel que generi, per tant, si jo ho faig bé, pagaré molt menys a la meva taxa. Aquesta és l'idea fonamental. Aquí darrere hi ha una altra cosa que moltes vegades n'hem parlat ja, que és el tema de recicle. Que aquest és un tema, pot semblar molt fàcil, però no és fàcil. Nosaltres, en el sistema que proposem i que estem treballant, hi haurà moltes freqüències de recollida i durarà molts de dies que es recollirà. Ja hi ha moltes preguntes, per exemple, una que se m'ha fet sovint: ostres, és que hi ha algunes coses de l'orgànica que no poden estar molts de dies. No, és que farem molts dies de recollida d'orgànica. Entens? Per exemple,
1: hi ha un calendari, entenc, sí, com es fa altres pobles.
2: Sí, hi haurà un calendari que l'estem acabant de treballar i de polir. Per exemple, si es fa 3 dies de recollida voluminosos i 2 dies que posarem una deixalleria mòbil, això vol dir que estem fent 5 dies recollida d'un residu que avui en dia potser n'hi ha 2 dies. O sigui, hi haurà molta més freqüència de recollida. Hi hauria, com hem dit, deixalleries mòbils. N'hi haurà 2 dies i en època de màxima afluència, perquè nosaltres som un poble que augmentem de població ràpidament, passarem a 3 dies també de deixalleria mòbil. Per tant, aquestes coses són les que faran que el servei d'alguna manera es vegi com molt més proper i molt més personalitzat.
1: Va, regidor, també s'ha de complir amb uns criteris de reciclatge, ho ha dictat també la normativa europea, i entenc que hi haurà gent, hi haurà incivisme, hi haurà gent que incompleixi amb el reciclatge. es posaran sancions?
2: Bueno, ara s'està estudiant quin tema de tipus de sancions hi ha, perquè hi ha moltes possibilitats, no només econòmiques, sinó que hi ha altre tipus de possibilitats de sancions, que poden ser serveis a la comunitat o d'algun tipus, s'ha d'estar treballant en això, i lògicament l'incivisme, malauradament, sempre hi és, però hem d'intentar reduir-lo. Tindrem al carrer, constantment tindrem al carrer informadors, evidentment en gent que estarà al carrer, com així, quan comencem a implementar el sistema, tindrem una oficina sempre fixa, per els anys que dura el contracte, aquesta oficina sempre estarà amb molt horari molt obert, però també hi haurà, quan comencem el servei, a l'hora de repartir bujols, a l'hora d'anar-los a buscar, a l'hora de totes aquestes qüestions, també tindrem altres espais del poble que serviran per donar, diguem-ne, el material.
1: Diguéssim, es detectarà que algú incompleix amb el sistema de recollida? Com es farà?
2: Bé, això anirem explicant-ho, però en principi, com es fa a moltes altres poblacions, perquè nosaltres no venim a inventar res, nosaltres també venim, i aquí ja també hi ha una associació catalana que treballa molt aquest tema, i en els municipis que estan adherits, que són els que fan el porta a porta, s'hi han trobat ja amb els mateixos problemes. Els contenidors, els bujols que diem, són xipats, i recordem que es tanquen i no es poden tornar a obrir perquè són d'aquest tipus, perquè no puguin venir, com diu la gent, no, gavines, i altres animals. El que és important moltes vegades és que ja els propis treballadors pel pes i això ja saben, l'experiència et demostra que amb el pes...
1: Per tant, és a dir, en el recollida de porta a porta individualitzat, si algú llença plàstic un dia que toca orgànica, el treballador no recollirà.
2: I es posa un gomet.
1: Sí. I llavors, pregunta ja, m'adalanto, de cara al dia següent, passarà la brigada per recollir... Bueno,
2: això són dues coses que hem d'estar treballant. Al final, el que no podem fer és... Sí que hem d'advertir aquell ciutadà i que s'ho va recollir, però les coses que quedin a fora durant unes hores, evidentment, això s'haurà d'acabar recollint. La idea, per això, és que la gent ho faci bé.
1: Clar.
2: El més important per nosaltres és que la gent ho faci bé, en el sentit que aquell que no genera acabarà pagant una taxa, o gairebé no pagarà taxa, que serà molt més reduïda. I això sí que és important per mi, no?
1: Molt bé, tots aquests temes ja, bueno, es podran seguir resoldre amb aquesta campanya informativa comença ja, amb aquesta carta general que enviareu a tots els veïns d'aquí del municipi.
2: I una cosa important, qualsevol cosa, qualsevol pregunta... És molt fàcil, la veritat. Jo estic aquí per servir la població, i ho dic sincerament. Ja sé que a vegades hi ha gent, doncs, home, que veu les coses d'una altra manera i s'enfada una mica. No cal enfadar-se. El que hem de fer és que entre tots funcioni.
1: Perfecte. Doncs Jordi Lluís Ferrer, regidor de Sostenibilitat, gràcies per atendre'ns. Que vagi
2: Moltes
1: bé.
2: Gràcies a vosaltres.

0: avui nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla d'artistes i bandes al Maresme. Avui ens parla de la Free Fall Band, un projecte que neix a principis de la dècada del 2010 amb la voluntat de crear una proposta basada en la melodia, les harmonies vocals i també les grans tradicions del pop internacional. Endavant, Sergi.
1: Doncs sí, nou programa musical, i avui anem amb una banda completament diferent, diria jo, al que hem fet fins ara, The Free Fall Band.

The Free Fall Band és una banda originària de Mataró, formada per 5 músics que des dels seus inicis van apostar per un camí poc habitual dins l'escena catalana, compondre i interpretar les seves cançons íntegrament en anglès. El projecte neix a principis de la dècada de 2010 amb la voluntat de crear una proposta basada en la melodia, les harmonies vocals i les grans tradicions del pop internacional.

Els primers anys del grup estan marcats per una ràpida projecció dins el circuit independent. Poc després de començar a actuar, The Free Fall Band aconsegueix destacar en diversos concursos i certàmens de música emergent. Entre els seus primers reconeixements hi ha la seva condició de finalistes de les demoscòpiques de Mondo Sonoro i especialment la victòria a la categoria de pop-rock del prestigiós concurs Villa de Bilbao l'any 2011, un dels certàmens per a bandes emergents més importants de l'estat.

Aquests reconeixements els permeten començar a actuar en escenaris cada vegada més rellevants. Durant els seus primers anys participen en festivals destacats com el Jazz Aldia de Donosti, el Faraday o el Pop Arp, compartint cartell amb artistes consolidats i guanyant visibilitat dins l'escena independent. La projecció del grup continua creixent i els porta a actuar en esdeveniments de gran repercussió. Un dels moments més destacats arriba amb la seva participació al Primavera Sound, una de les cites musicals més importants d'Europa. Paral·lelament, també tenen l'oportunitat d'exercir de taloners de figures internacionals, entre elles el mític Rodríguez, durant el seu concert a Barcelona.

Vinga, va, tot i que he comentat... Anem a parlar de la discografia, vale? Però tot i que he comentat que era una banda que exclusivament cantava en anglès, sí que tenen certs punts, com acabeu d'escoltar, doncs que canten en català i fins i tot en castellà, també. Anem a parlar de la discografia. El primer gran treball arriba amb Elephants Never Forget, un àlbum que manté l'essència del grup, però amb una producció més madura i ambiciosa. Molts seguidors consideren aquest treball com el punt de consolidació definitiva de la banda, on la seva personalitat sonora queda plenament definida.

I seguim amb The Munster Sides, el disc que els dona projecció dins l'escena independent estatal. Aquest treball serveix com a carta de presentació de la banda, repeteixo, dins l'escena independent, i posa de manifest la seva capacitat per construir cançons d'aparença senzilla però molt elaborades a nivell melòdic.

La banda també ha participat en diversos projectes col·lectius i recopilatoris. És el cas de Mini Música Volumen 4, La Educación, una iniciativa vinculada a la música familiar i infantil, o The Mirrors, La Llum a les Ones, 2013, que mostra la seva presència dins diferents projectes de l'escena independent catalana.

I finalment també trobem treballs com The Free Fall Man, una referència més dins una discografia que, sense ser extensa, destaca per la coherència artística i per una identitat molt marcada. En tots els seus llançaments, The Free Fall Man ha mantingut una línia clara basada en la melodia, les harmonies vocals i una sensibilitat pop que els ha convertit en una proposta molt única.

Vinga, va, anem a per l'estil i les influències d'aquesta banda, que és una mica curiós, i és que l'estil de The Free Fall Band gira al voltant del pop melòdic més clàssic, aquell que dona una importància absoluta a les harmonies vocals, a les melodies memorables i als arranjaments. El seu so sembla fora del temps, allunyat de les tendències modernes més immediates i molt vinculat a la tradició del pop dels anys 60 i 70. També tenen fins i tot aquell punt de música electrònica dels finals dels 70-80, aquella música industrial que va posar tant de moda Duran Duran i Depeche Mode.

Entre els seus referents més evidents hi trobem, òbviament, com igual que molta gent, The Beatles. La influència del grup de Liverpool es pot percebre en molts aspectes. Les harmonies vocals treballades, les estructures melòdiques, els arranjaments plens de detalls i aquesta capacitat de crear cançons aparentment senzilles però molt sofisticades quan s'analitzen amb deteniment. Especialment recorden a l'etapa més melòdica i experimental dels Beatles, la que va des de Rubber Soul fins a Abbey Road. Un altre referent fonamental és The Zombies, una de les formacions, per mi, més infravalorades de la denominada British Invasion, juntament amb The Kinks. D'ells hereten, especialment, les harmonies vocals elegants, l'ús de teclats amb molta presència i una sensibilitat molt particular per construir atmosferes suaus i sofisticades. En molts moments, fins i tot, The Free Fall Band transmet aquesta mateixa sensació de pop refinat i delicat que caracteritzava discos com Ed Odyssey and Oracle. Precisament anem a escoltar una cançó del àlbum, aquest Odyssey and Oracle, que us he comentat, que és Time of the Season de The Zombies, amb un solo d'orgue Hammond de Rod Argent espectacular.

nivell tècnic, moltes de les seves cançons es construeixen a partir de diverses capes d'harmonies vocals, guitarres netes amb poc efecte, línies de baix molt melòdiques i teclats que omplen l'espai sense dominar-lo. No és una música basada en riffs de guitarra contundents ni en grans explosions sonores, sinó en l'acumulació de petits detalls que van apareixent, escolta rere escolta.

0: En definitiva, The Free Fall Band representa una visió molt particular del pop, elegant, atemporal i profundament influenciada pels grans mestres de la melodia. I això és tot. Fins aquí aquest episodi d'aquesta setmana de Música Comarcal del Maresme i ens retrobem a la propera setmana amb més música. Fins una altra.
1: I ara és moment del repàs a la pregunta del dia. Companys de l'Ona Maresme, que estàvem preguntant avui als nostres oients?
2: Doncs avui el que preguntàvem era si consideraven que la nova iniciativa de sanitat és bona, si la veuen bé, si creuen que no és necessària o si ventaran amb ella.
1: Molt bé, doncs això és el que estem preguntant. Melina, tu què en penses d'aquest tema?
2: Doncs jo crec que en general van bastant tard, però també crec que van anar tard quan es va fer tot el tema de les compreses, les copes menstruals, etc, sinó que el dret que hauríem de tenir, no, tots els joves, hauria d'haver arribat molt abans.
1: Per tant, doncs que s'hauria d'haver facilitat, no?, més mètodes anticonceptius fa temps enrere, no ara, potser que...
2: 100%, fa molts anys. Mm-hmm. No esperar que les ITS hagin crescut tal com han crescut els últims anys. Diria que el que hem llegit era que des del 2018 s'havien multiplicat, però exponencialment. En el moment en què tu veus que ja estan començant a créixer, crec que ja hauries de començar a treballar-hi, però no, encara ens hem d'esperar fins al 2027.
1: Totalment, totalment. Doncs aquesta és la pregunta del dia, si esteu d'acord amb aquesta nova iniciativa de repartir preservatius gratuïts dels joves de 16 als 22 anys. Melina, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I avui als tastets de llengua parlem de paraules que no poden faltar aquestes vacances i també de les tertúlies del CNL Maresma amb la Gemma Martínez.

0: Doncs sí, Gemma, aquí estem, com cada dimarts, amb els tastets de llengua, i és que ja estem a puntet d'entrar a l'estiu i que els més petits ja se'n vagin de vacances. La Gemma Martínez, del Centre de Normalització Lingüística, sempre ho té tot a punt i sempre ens intenta adaptar els tastets a l'època en la que ens trobem, i per tant avui ens ve a parlar de paraules indispensables per a aquestes vacances. I després, a l'acabar, parlarem de les tertúlies que es faran des d'aquí del Centre de Normalització Lingüística per poder posar en pràctica una miqueta més el català. Així que tot això i més ens ho explicarà avui la Gemma. Donem la benvinguda. Bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, quines són o quines diries que són les paraules aquestes que no poden faltar per les vacances?
1: Ara ho veuràs.
0: A veure, sorprèn-me.
1: Tenim una mica de cada, tenim una mica de paraules, de vocabulari, unes quantes frases fetes, refranys...
0: Molt bé, un poti-poti.
1: Sí, una mica de poti-poti relacionat amb els dies que venen, que ja s'acosten, eh?
0: Perfecte.
1: Jo ja
0: ui, sí, sí. Bueno, nosaltres vacances, no sé les que tindrem, però sí, si més no, ja la calor, l'estiu, ja ens ho agafem d'una altra manera, i tant.
1: Doncs mira, per molts s'acosta aquest període tan esperat, tan desitjat, en què et pots oblidar de totes les obligacions del dia, i parlem, això, de les vacances avui. Com ja sabeu, primer refrany, a l'estiu, tot a cuca viu. El saps, aquest, Martí?
0: I tant, aquest sí, dels més famosos,
1: aquest
0: et diria.
1: Sí, a l'estiu, tot a cuca viu. I a partir d'aquí, doncs, fem vacances, agafem forces i ho veiem tot més clar. Això, com dèiem, els que tenim la sort de fer-ne, perquè la ràdio no s'atura, oi?
0: No s'atura, però és el que et comentava. Tot i no tenir vacances, jo crec que l'estiu té com algo especial,
1: sí,
0: que encara que igualment es treballi, potser treballes amb més alegria o amb una altra... Bueno, no sé com dir-t'ho, però...
1: Més relaxat, jo diria.
0: Sí, t'ho compro. Més relaxat, que això no vol dir que estiguis menys... amb menys ganes, però sí que, bueno, doncs t'ho agafes diferent.
1: Sí, és que t'ho dic perquè a l'estiu, quan... Jo dic a l'estiu, em surt la I, ja sé que s'escriu estiu, però sempre podem dir estiu,
0: sí,
1: també. A l'estiu tot és més relaxat, ens venen ganes d'anar a un ritme més lent, d'agafar-nos les coses, no?, amb una miqueta més de calma, és a dir, ens venen ganes de fer una mica el ronça. Coneixes aquesta expressió,
0: sí,
1: fer el ronça?
0: Sí, la tinc controlada. Aquesta, per qui ens estigui escoltant i no ho sàpiga, és fer el...
1: Fer el ronça és ronsejar, que vol dir mandrejar.
0: Mandrejar, exacte.
1: Mandrejar. Relacionat amb aquesta expressió, igual que dèiem que la deformació a vegades de la paraula estiu, no?, la gent gran abans deia estiu, el que passa amb aquesta paraula també de fer el ronça és que molts cops es deforma dient fer el ronso, una
0: cert,
1: mica. No sé si ho has sentit,
0: sí,
1: així.
0: Sí, de fet et diria que jo ho he escoltat així. O sigui, fer el ronso em sona més que fer el ronça.
1: Doncs s'escriu amb A, però... se sent amb u, a vegades, amb aquesta neutra. I és que això, ronça, per cert, ve del castellà i de l'àrab ronce, però en castellà té un sentit diferent del català, perquè en castellà significa afalac, tendresa.
0: Ah?
1: Sí. Sí. També és això, fer mandrejar, vol dir mandrejar, com dèiem, o fer mandres, o fer el mandre. També aquesta paraula mandra sembla que ve de l'italià i a la vegada del grec, i té a veure en italià amb els ramats. Les paraules passen d'una llengua a l'altra sovint, però ja sabeu que no sempre conserven el mateix significat. Potser en origen tenia el mateix i ha anat canviant, d'acord?
0: Molt bé.
1: Tot plegat ens relaciona, ens porta amb el refrany feina fuig, mandra no em deixis. Aquest el sabies?
0: Vale, aquest no el sabia, però té la seva lògica, el refrany.
1: Doncs bé, és això, Es diu quan estem en aquestes èpoques i ens fa molta mandra treballar. Feina fuig, mandra no em deixis.
0: Molt
1: però aprofitem que som al Maresme, seguim parlant de les vacances, de mandrejar, d'estirar-se, i ja que som a tocar de la platja, parlarem també d'una paraula que crea una miqueta de confusió, ja fa temps que se'n parla, i és la paraula xiringuito.
0: Cert. Val? Jo, mira, ara veig que ens la diràs, però jo aquesta l'he après fa molt poc, com es diu correctament en català. És una paraula que no l'havia escoltat mai i ara sí que la intento utilitzar més.
1: I com dius que, com diries que es diu?
0: Bueno, clar, jo ara... O sigui, et faig spoiler, una mica, però guingueta, correcte?
1: Es pot dir així, eh? N'hauríem de dir barets, barracons, guinguetes o quiosc, no? Té forma de quiosc, d'abans, diguéssim, quiosc en el sentit d'una botigueta, eh? Quiosc o quiosquets. Tot i així, costa que aquesta paraula, o alguna d'aquestes paraules, desterri la paraula xiringuito, que sí, està realment fortament arrelada, i...
0: Està ben dit, xiringuito en català?
1: No està inclòs en el diccionari normatiu.
0: Vale. És a dir, que si podem dir guingueta, millor. I si no, doncs mira, no, si no ens queda un altre, doncs direm xiringuito.
1: Exacte. És una paraula que s'ha intentat que triomfi, però sembla que no acaba d'arrelar.
0: No acaba de triomfar.
1: Molt
0: bé.
1: Relacionat amb la platja i les guinguetes o els xiringuitos, parlem de la paraula parasol, que recordem a tothom que s'escriu amb un guionet, perquè si no, no es pronunciaria parasol. D'acord? És per mantenir també la S sorda de sol. Igual que les paraules, igual que parasol, tenim també parachocs, que també s'escriu amb un guionet. Val? Relacionat amb la platja i quan anem a la platja, tenim la paraula foulard. Val? Foulard s'escriu ja amb una U, d'acord? Ja no s'escriu amb O-U, és una paraula que venia del francès foulard, dic totes les lletres, foulard, i ja està inclòs en el diec només amb una U, és a dir, adaptada a la grafia catalana. Ha perdut la O, val? Tot i que, tot i estar inclosa en el diccionari normatiu escrita només amb una U, només hi surt amb el significat de mocador de coll. Un mocador, diguéssim, que ens posem al coll, i no com una màrfaga o una, un mocador gran per estirar-nos a la sorra. Val? I finalment, si posem un foulard o una estora de platja o una tovallola, dir que la paraula tovallola està emparentada amb la paraula estovalles i tovalló.
0: Molt bé, doncs carai, hem tocat una mica totes les tecles, eh? Entre frases fetes, paraules relacionades amb les vacances i tot. Doncs perfecte, ara mira, ja ens hem quedat, si més no, que xiringuito es diu guingueta.
1: Exacte.
0: I a intentar donar-li aquesta veu a les paraules catalanes que es mereixen. Molt bé, doncs Gemma, anem a dedicar el que ens queda de secció, dos minutets tenim,
1: sí,
0: per parlar de les tertúlies que feu aquí des del Centre de Normalització Lingüística, una miqueta doncs, per posar en pràctica aquest català i poder tenir un espai segur, suposo, per practicar-lo.
1: Sí.
0: On es poden trobar aquestes tertúlies i què hi podem fer o de què en parlarem?
1: Doncs mira, la setmana passada parlàvem de la inscripció als cursos intensius d'estiu. Val? Vam dir que els cursos intensius, els que oferim ara a l'estiu, només són de nivell bàsic. Per tant, no tenim una oferta de cursos de nivells alt durant el mes de juliol. El que sí que oferim per persones que ja tenen una miqueta més de nivell i volen seguir practicant durant el mes de juliol, no volen passar tot l'estiu, des de juny fins a setembre, sense practicar, el que oferim, com deia, és grups de tertúlies. D'acord? Els fem aquest estiu, els oferirem a Pineda, al Masnou, a Premià de Dalt, a Mataró i a Calella. Són grups reduïts, d'unes 8-10 persones, a partir d'un nivell de gent que ja ha fet un curs sencer de català, i el que es fa és cada dia parlar d'un tema concret. Els grups de tertúlia duren una hora i mitja i són dinamitzats, són guiats per un dels nostres tècnics. És a dir, no és que hi hagi un grup que queda i allà una mica espontàniament sorgeix la conversa, sinó que un dels nostres tècnics doncs propicia que els participants doncs, encoratja els participants a parlar, els ajuda si s'encallen i cada dia tracten un tema diferent. Les inscripcions en aquestes tertúlies es fan a través del nostre web. Són tertúlies que oferim sense cap mena de cost, són gratuïtes. S'hi pot apuntar tant gent que ha fet un curs amb nosaltres com gent que simplement vol practicar, val? Per tant, no és necessari ser un exalumne del centre per poder-s'hi apuntar. És obert a tota la ciutadania. I començaran el dia 6 de juliol i acabaran el dia aproximadament entre el 22 i el 23 de juliol. Són 3 setmanes, 2 dies a la setmana, 1 hora i mitja cada sessió.
0: Doncs crec que ens ho has vengut perfecte i animar a tothom a que s'hi acosti, que, ostres, és gratuït,
1: sí.
0: Aprens català i, a més, també segur que es poden fer amistats i una bona relació, conèixer gent nova amb qui comparteixis espai amb aquestes tertúlies. Així que, Gemma, mil gràcies per fer-nos en 5 cèntims i ens escoltem la setmana vinent amb més novetats i alguna sorpreseta que ens portaràs, com sempre.

0: L'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón, ha estat una de les guardonades als Premis Treball de Recerca de Batxillerat gràcies al projecte Càncer no està sol. En parlem amb la mateixa alumna, Daniela Simón.
1: Bé, continuem parlant dels Premis Treball de Batxillerat. Avui parlem del treball Càncer no està sol o sola. Un treball de l'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón. Benvinguda, Daniela. Què tal?
2: Hola, bona tarda.
1: Bé. En principi, com va néixer la idea de fer un treball sobre el càncer i amb un títol tan directe, no? Càncer no està sol, sola.
2: Bueno, doncs, fa 8 anys la meva mare va patir un càncer de mama i, bueno, jo era petita, però, bueno, com tothom, doncs jo la volia ajudar i llavors no sabia com fer-ho perquè no et donen ni un manual d'instruccions ni et diuen com s'ajuda un pacient de càncer i, per tant, vaig sentir una miqueta com aquesta impotència de voler ajudar-la i no saber com. Per tant, doncs vaig decidir que no volia que la gent es trobés en aquesta situació, perquè és una situació que no és agradable i al final la recordes tota la vida. Jo tinc com aquell record de, joder, ho volia haver fet millor. I llavors vaig decidir crear la web per ajudar la gent i que sapigués com actuar.
1: La web? Quina web?
2: El blog digital.
1: Val.
2: El blog digital en concret, i que així la gent sapigués més o menys a través del criteri dels familiars entrevistats i dels pacients entrevistats com els hi agradaria ells que els ajudessin.
1: Val, llavors el teu treball com s'enfoca? Perquè, bueno, parlem de que tens un objectiu clar, no? Que és de donar visibilitat i donar com una pauta, no? A totes aquestes persones que pateixen o que tenen un familiar que pateix càncer. Llavors com està enfocat? És a dir, va dirigit tant a pacients com a persones afectades? Vols fer com un manual? Com està plantejat el teu treball?
2: Bueno, doncs, primer vaig fer una part del Mar Teòric, on vaig buscar informació sobre el càncer, i després la part més important, la part pràctica, vaig crear un blog digital on s'inclouen les diferents entrevistes que vaig fer a pacients, familiars i professionals. I després també hi ha diferents apartats per crear una mica com aquest ambient de poder comunicar-se i de poder escoltar gent que està en la mateixa situació, perquè, bueno, jo al final vaig estar parlant amb els pacients que tinc de la meva família que han patit càncer i també altra gent propera, i vaig veure que el que a ells el més necessitaven era estar, o sigui, sentir-se entesos i parlar amb gent que estava en la mateixa situació que ells, i per tant vaig intentar una mica crear aquest espai on hi hagués gent que els entengués.
1: Vale, el tema està que, bueno, ja se't planteja complicat, no? Perquè una persona que pateix càncer, bueno, primer que no tothom pateix càncer, després que els familiars que estan amb tu no tenen el càncer, per tant ja comencem amb un inici complicat, no? Facilitar aquesta entesa.
2: Sí, perquè al final, sí, jo per exemple recordo molt parlar amb la meva mare i ella ens deia que no l'enteníem, o sigui, que ella s'aixecava cansada i que a lo millor ens contestava malament i que no l'enteníem, o sigui, que ella esperava de nosaltres algo que no vam aconseguir donar-li.
1: Val. Llavors, les persones que pateixen també càncer, hi ha diferents tipus de càncer, les reaccions o els pensaments són els mateixos o varia en funció del càncer que es tingui?
2: Depèn molt del tipus de càncer que tinguis, perquè al final no és el mateix un càncer que et debilita molt més i que saps que no tindrà cura, potser, que un càncer que sí que saps tindrà cura, que tindrà cura i que al final s'acabarà algun dia. I també és molt un procés mental molt gran. O sigui, al final, el més important d'aquesta malaltia és la teva ment. Si tu tens la ment forta, tiraràs endavant. Si no, és molt difícil que surtis. O encara que surtis de cos, diguéssim, físicament, mentalment et quedes molt tocat.
1: Una qüestió de voluntat, llavors, no?
2: Sí.
1: Val, i aquí les persones que, bueno, per una banda estan els que pateixen, però les persones que viuen aquesta malaltia amb familiar també han de ser de ment forta. Com ho han de portar?
2: Sí, al final també han de tenir la ment forta, perquè clar, ja té prou la persona que està patint el càncer com perquè al final vegi a la família plorant, a la família trista. O sigui, has d'intentar, doncs, guardar una miqueta això per la teva intimitat, i quan estàs amb aquella persona intentar recolzar-la el màxim possible.
1: En el teu treball vas plantejar o vas parlar amb professionals de la salut també que...
2: Em va costar una miqueta perquè els hospitals no van estar molt disposats, perquè al final doncs tenen moltes més coses i no estaven molt disposats, però sí que tinc un familiar que està en el món dels hospitals, en les ambulàncies en concret, i sí que vaig estar parlant amb ell.
1: Diguéssim que aquest treball t'ha sigut com una catarsi, no? D'alguna manera transmetre el que tu vas viure.
2: Sí.
1: T'ha servit o t'ha funcionat per tal d'aprendre, millorar i entendre una mica el que has viscut?
2: Sí, la veritat que m'ha servit molt, i també m'ha servit com per sentir-me a gust amb mi mateixa, de dir, bueno, en aquell moment poder no vaig fer tot el que volia, però ara he intentat doncs que altra gent ho pugui fer i intentar fer alguna cosa amb la meva experiència abans.
1: Algun mite o algun estereotip que potser tinguem del càncer o que es vegi des de fora i hagis descobert des de dintre que no és igual o és diferent?
2: Bueno, el que sí que té la gent una concepció és que quan dius la paraula càncer és com malaltia llarga, mort. O sigui, de primeres la gent, si tu li dius a un pacient que té un càncer, així tal qual, s'ho pren molt malament. Llavors, el que hem fet socialment és utilitzar eufemismes. I llavors, utilitzem altres tipus de paraules que a vegades també pot ser que sigui pitjor. Perquè intentem no dir aquella paraula i el que hem fet és crear encara més por a aquella paraula. I llavors, ha creat una por que avui en dia hauria de reduir a la meva opinió, perquè la investigació està avançant molt i ja no afecta tan greument. O sigui, la majoria de gent es cura.
1: Val, d'acord. I quan et diuen que se senten soles o que no els entenen, què és el que fan aquestes persones per tal de que no se sentin més soles o que els puguin entendre?
2: Els familiars.
1: Sí,
2: què
1: els
2: farien
1: familiars o la societat. Bueno, em refereixo als afectats ara mateix, als malalts. És a dir, els malalts parlen de que no se'ls entenen i que se senten sols, no? Llavors, què és el que ells fan per tal de que aquesta situació reverteixi i no se sentin sols i que se sentin escoltats? Què és el que poden fer, si no?
2: Doncs, bueno, jo vaig crear una miqueta el blog amb aquest enfocament. Clar, en què poguessin participar i poguessin escoltar consells d'altres persones que estan en la mateixa situació, explicar les seves experiències, sentir-se entesos, veure que altra gent està igual que ells, que no són els únics, i que poden parlar amb ells, escoltar els seus consells i donar també consells als altres.
1: Els hi ha servit aquest blog, t'ho han dit, t'ho han manifestat?
2: Sí, vaig fer una enquesta i he rebut bons comentaris positius. Dintre el blog hi ha un apartat on es poden posar les teves opinions i la gent ha opinat positivament.
1: És una idea curiosa i també personalment em sembla que molt bona. Mantindràs aquest blog actiu o ho deixaràs com un treball de recerca? Bueno, mort, per dir-ho així, com un apartat.
2: Bueno, en principi la meva idea era mantenir-lo. Llavors, sí, mentre segueixi funcionant, perquè clar, al final li he pogut donar una visualització, però des del meu compte d'Instagram, per tant tampoc ha pogut arribar a tanta gent. També ho va pujar a l'escola, però al final no és una cosa que arribi a molta gent com perquè es mantingui actiu. Llavors, doncs, fins que es mantingui actiu, la meva idea és tenir-lo.
1: Clar, bueno, mai se sap. Avui dia,
2: no, per això.
1: TikTok i xarxes, i sempre pots penjar, bueno, si demanes permís i pots penjar fragments
2: dels
1: comentaris o les experiències, potser, qui sap, potser pots arribar molt lluny amb això. I a nivell professional, estàs enfocada en el camp de la salut o això és només que dius, mira, és per la meva experiència personal i ja està?
2: No, la meva idea cap a un futur és ser investigadora i m'agradaria estar a la part del càncer, investigant tipus de càncer i aquesta cosa.
1: Vale, càncer de mama i altres, no?
2: Sí.
1: Val. Pues no sé si m'he deixat alguna cosa més, algun aspecte que vulguis destacar o afegir respecte al teu treball que no t'hagin preguntat?
2: No.
1: Val. Què vas sentir quan vas guanyar aquest premi de recerca?
2: Doncs em va fer molta il·lusió, perquè al final és un treball on li vaig dedicar molt d'esforç i sobretot molt de temps en uns cursos complicats com són batxillerat. I l'esforç de treure el temps i tot, doncs que hagi sigut reconegut, em va fer moltíssima il·lusió.
1: Val, perfecte. Doncs molt bé, hem parlat d'aquest treball del càncer No estàs sol, sola, un treball de l'alumna de l'escola Vedruna, Daniela Simón, i bé, l'hem tingut aquí amb nosaltres. Daniela, gràcies per ser aquí amb nosaltres, una malgrat, i esperem que el projecte tingui èxit, que puguis seguir mantenint aquest blog, i qui sap, no sé, potser algun dia tornem a entrevistar perquè has aconseguit, no sé, arribar a TV3, potser, no sé, mai se sap.
2: Gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Molt bé, doncs acabem l'Ona Maresma d'avui. Us deixem amb una cançó de Muse. Adeu, fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'estadi olímpic Lluís Companys ha obert portes a partir de les 4 de la tarda per acollir la vetlla de pregària amb el papa, que està previst que reuneixi unes 40.000 persones. D'aquí una hora comença aquesta festa en honor del pontífex. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
2: Bona tarda. De moment, molt poques persones encara a la grada i els centenars de cadires de plàstic blanques que estan preparades a la pista. L'escenari està a la dreta de tribuna, al gol sud, el que dona a la zona franca, a la part contrària del paveter. És molt gran i tot blanc, i a cada banda hi ha dues pantalles grans. I portaran una rèplica de la creu de l'altar major de la Sagrada Família, que entrarà en processó. A les 6 començaran les actuacions musicals de gent com Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conxita, Siloé i al final Sergio Dalma. El papa arribarà cap a les 8 i farà una volta a l'estadi amb el papa mòbil, que per cert hem vist aquí fora damunt d'una grua, el portaven amb una grua. Abans de marxar cap a quarts de 10, el papa tornarà a fer una última volta a l'estadi per dir adeu a tots els feligresos que l'han vingut a saludar.
1: Moltíssimes gràcies, Mont. Doncs ja ho sentim. Estarem molt atents a com evoluciona aquesta tarda, aquesta celebració amb el Sant Pare. El govern, que considera que la visita del papa, ha dit, és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà. Més qüestions. Osona vol consolidar-se com un referent amb la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des d'un punt de vista ambiental i social. I una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a l'entitat. Avui ha començat el judici per la fallida de l'entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment les factures. També ha rebutjat les al·legacions a la defensa de l'exgerent d'aquesta cooperativa. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hores d'ara comença una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. S'hi espera que s'hi reuneixin fins a 40.000 persones, especialment joves. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal.
2: Bon dia, tot a punt per la festa dels cristians catòlics aquí a l'Estadi Olímpic. A aquesta hora han de començar les actuacions musicals. Hi haurà oracions i silencis comunitaris. L'escenari està ubicat al Gol Sud, com en els concerts habituals. És molt gran i tot blanc. I darrere té una creu gaudiniana. A la pista hi ha cadires de plàstic blanques i pels passadissos una seixantena de punts per confessar-se. El papa arriba a les 8. De moment no està gaire ple. I de quan en quan la gent crida lemes tipus Papa León, te queremos un montón.
1: I aquesta mateixa hora, gràcies Mont, comença al Born una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero, la impulsant la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, diuen, i els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que envolten aquesta visita. Una visita que el govern considera una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió d'ahir del Consell de Ministres. Ha assegurat que la visita del Sant Pare ha posat sobre la taula el debat de la migració i la dignitat.
3: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: I Adif iniciarà accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades avui al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França a Barcelona, coincidint precisament amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada de suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació. A més, també ha anunciat que si s'escau, obrirà un expedient i posarà penalitzacions contra aquesta empresa. I Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní, s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX. D'aquí una hora més notícies.

Repassem els titulars del dia. 98 alumnes que estudien a Malgrat han començat avui les proves d'accés a la universitat. Blanc.

Nice Escape regala butlletes al sorteig d'or de la Creu Roja amb premis de fins a 3 milions d'euros. Aquest mes de maig tanca amb 775 persones sense feina.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimarts 9 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. ...98 alumnes que estudien a Malgrat han començat avui les proves d'accés a la universitat. Blind Mice Escape regala butlletes del sorteig d'or de la Creu Roja amb premis de fins a 3 milions d'euros. Aquest mes de maig tanca amb 775 persones sense feina.

61 alumnes de l'Institut Ramon Turró i Darder i 37 de l'Escola Badruna han començat aquest matí les proves d'accés a la universitat a l'Institut Lluís Companys de Tordera. Una de les novetats d'enguany és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com ara mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Hi ha 35 matèries en total i dues fases, una obligatòria amb 5 exàmens i una d'admissió que és voluntària i serveix per a pujar nota. El primer examen és el de llengua castellana i literatura. Sobre els detectors, totes les seus dels tribunals en disposaran i els controls es faran de manera aleatòria. Tots els aparells han d'estar apagats i guardats dins de bosses i motxilles. Si es detecta el seu ús, l'alumne serà expulsat de l'examen i tindrà un 0 a la prova. A més, se li podran imposar sancions per part de la comissió organitzadora de l'ESPAU, que li pot anul·lar tots els exàmens. Així, si algun vigilant sospita, podrà demanar al president del tribunal que es passi al detector d'aparells electrònics. Per evitar suspicàcies, el Departament de Recerca i Universitats ha recomanat als alumnes portar rellotges analògics i s'intentarà que a totes les aules hi hagi rellotges grans a les parets, que es projecti l'hora en projector o que el professor vagi apuntant l'hora a la pissarra de tant en tant. En totes les matèries es demana que les respostes siguin clares i estiguin redactades de manera coherent i quasi amb correcció gramatical, lèxica i ortogràfica. En les matèries de l'àmbit de la llengua s'aplica un màxim de descompte per errors gramaticals, lèxics o ortogràfics de 2 punts en el conjunt de l'examen. A més, en les matèries que tenen producció de test s'aplicarà un descompte de fins al 10% de la puntuació de l'exercici al qual faci referència a la pregunta per manca de coherència i cohesió en la redacció i errors gramaticals, lèxics i ortogràfics, així com deficiències en la presentació. A les matèries que el curs passat es van considerar de producció de test, s'hi va sumar arts escèniques i cor i tècnica vocal. La data de publicació dels resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat. Més qüestions. Blind Mice Escape va col·laborar amb la Creu Roja de l'Alt Maresme per donar suport al sorteig d'or de l'entitat que se celebrarà el 23 de juliol a Granada i repartirà un primer premi de 3 milions d'euros. Nosaltres hem parlat amb un dels responsables de l'empresa, Lluís Ferrer, i també amb el tècnic de la Creu Roja de l'Alt Maresme, Toni Cardó. Escoltem l'entrevista. Bé, l'empresa

0: Blind Mice Escape, especialitzada en escape towns, ha posat en marxa doncs una col·laboració amb la Creu Roja, que bé, una campanya ben curiosa sota el lema Escapa i guanya. Les persones que participin en algunes de les seves experiències durant dos caps de setmana de juny optaran a un sorteig amb un premi milionari. Per parlar-ne amb més detall, avui ens acompanya un dels responsables de Blind Mice Escape, en Lluís Ferrer, i també el tècnic de la Creu Roja de l'Almaresma, en Toni Cardó. Benvinguts.
1: Merci.
2: Hola.
0: Bé, en primer lloc, com neix aquest projecte Escapa i guanya? Per què vau decidir des del Blind Mice Escape a participar amb la Creu Roja?
1: Bé, sempre hem fet coses amb Creu Roja, portem anys col·laborant, i bueno, tenim una part que va sortir, de fet l'escape room original que vam fer va ser ja un escape intentant que fos el col·laboració amb Creu Roja, i per tant doncs porta part de la nostra essència, no? Sempre estan van temes solidaris, i per tant doncs també que menys que un cop més doncs, unir-nos amb ells per tal de portar això endavant.
0: En què consisteix exactament la campanya?
1: La campanya és el sorteig a l'or, que ara Antoni us explicarà ben bé el que és i com funciona. En tot cas, la nostra proposta és que cada persona que vingui a jugar amb nosaltres durant aquest mes de juny podrà adquirir de manera gratuïta una butlleta de loteria sorteig a l'or.
0: Val, doncs Toni, anem amb tu. Explica'ns una mica aquest sorteig, en què consisteix.
3: Bé, estem parlant del sorteig de l'or, vale? És un sorteig que ja porta anys dintre de Creu Roja, és un sorteig a nivell estatal, que al cap i a la fi el que busca és la captació de fons. Totes les activitats que fa Creu Roja, lògicament, doncs tenen un cost, i una de les grans fonts de finançament dins de Creu Roja és aquesta loteria, el sorteig de l'or, al igual que ho són els socis, els serveis privats.
0: O sigui, entenc que és una campanya, no? Un sorteig que d'una banda us serveix per recaptar fons, per costejar, diguéssim, el premi, i l'altra banda entenc que per, diguéssim, ajudar la Creu Roja.
3: Per fer totes les accions socials, des d'intervenció social, ocupació, activitats amb gent gran, amb infància, que fa Creu Roja.
0: Quants anys porta en marxa aquest sorteig d'or?
3: No t'ho sé dir, la veritat no t'ho sé dir.
0: Molts anys, ja està establert dins de...
3: Està establert, de sí, sí, sempre és el juny, és a nivell estatal, el juliol, perdona, el sorteig, sempre el sorteig es fa des d'alguna ciutat diferent. Aquest any doncs es fa el 23 de juliol a Granada, i es poden consultar tots els premis a la web, com qualsevol loteria normalitzada.
0: Val, o sigui, el 23 de juliol podrem saber quins són els números guanyadors. Per obtenir els, bueno, els butllets, o diguéssim, per poder participar, podem fer-ho a través de Blind Mice Escape, però també qui vulgui pugui comprar-se un butllet o els que siguin, com ho pot fer?
3: Qui vulgui, a diferents comerços, a les oficines de Creu Roja, a correus, per internet, es poden aconseguir aquestes butlletes. Sempre pues, jo aconsello ficar sorteig de l'hort a la web i veure els punts de venda més pròxims. Lògicament, el seu seria que vinguin a jugar, que vinguin a passar-s'ho bé, que són tres experiències que té en Lluís i Blind Minds, en aquest cas, que són una passada, i doncs és el que dèiem, gràcies a l'empresa tindran aquestes butlletes quan acabin l'experiència, i qui sap què poden guanyar.
0: Que qui participi a cadascú, bueno, a les tres que ja en parlarem, a les tres experiències que oferiu des de Blind Mice Escape, cadascun dels participants obtindrà una butlleta.
1: Correcte, exacte. Pots reservar per anar, per exemple, a Rexacón en Blanes, i cada persona que vagi a jugar a aquest joc doncs tindrà sí o sí una butlleta de loteria gratuïta al final de la partida.
0: Molt bé. Parlem de que el premi és de fins a 3 milions d'euros. No sé si hi ha més premis o només hi ha aquest. És una mica com la loteria de Nadal o...
3: I no és tant com la loteria de Nadal, no hi ha pedrea, però sí que hi ha diferents premis. El primer premi és aquest que de 3 milions d'euros. Sí que n'hi ha d'altres que realment ara mateix no et sé dir l'import.
0: Reintegra no hi ha, no?
3: En aquest cas no.
0: Molt bé. Bé, parlem dels escape towns concretament, que són, tenim Rexacón en Blanes, el Holmes Escuela de Detectives i el rescat de l'avi Sisquet.
1: Correcte, sí.
0: Ens pots parlar una miqueta, per refrescar-nos a la memòria, de en què consisteixen cadascun d'aquests escape towns?
1: Els tres són escape towns, com bé dius, vol dir que són escape rooms a l'aire lliure. Per tant, combines aquí el caminar, fer esport, amb el jugar, no? Amb el jugar, en aquest cas, amb proves de lògica o brincant daus. Jo sempre dic que és el mateix que un escape room, però molt més gran a nivell d'escenari. Per tant, doncs, també permet grups molt més grans, permet una dinàmica molt diferent a l'hora de com fer la partida, no? Uh-huh. Portem ja 3 anys tenint plus, crec que es van començar malgrat fa 3 anys i s'han anat sumant al llarg de la nostra trajectòria aquests dos de Branis també. Ara en tenim 3, estem construint un quart, aquest quart en principi de moment no participa en el Forge d'Or, seria ja per estrenar-lo al mes d'octubre. Uh-huh. I de moment amb aquests 3, doncs, bueno, la gent s'està disfrutant moltíssim, m'està agradant molt, tenim cada setmana doncs, partides noves i per tant doncs, bueno, és una cosa que som molt contents de tenir-ho, sí.
0: Podem desvelar alguna coseta per diferenciar aquests 3 escape towns o és millor deixar-ho tot
1: no,
0: secret?
1: No, el Holmes és més de mi competitiu, estem parlant de grups per tant grans, pot ser grups de 12, no? Dividir-ho entre 6 i 6 per exemple, i és per Malgrat de Mar, per ser la Malgrat de Mar. La idea és que hi ha unes vacants d'una escola de detectius i per tant doncs, el grup que vagi més ràpid serà el grup que podrà aconseguir entrenar aquesta escola. Uh-huh. Tenim Reza Conner Blanes, que és molt a veure amb la pel·lícula de Reza Conner Las Vegas,
0: sí.
1: Òbviament com el seu títol diu, i aquí és que un amic s'ha extraviat la nit de borratxera anterior, s'està a punt de casar i s'ha de trobar abans que hi hagi el casament. És potser el més còmic que tenim, el més humorístic i el que ara mateix té més èxit, no? I llavors tenim el Sisquet, que el Sisquet és el mateix recorregut que Resacón, l'únic que òbviament, doncs, si és un grup més familiar amb més perits, doncs no podíem fer Resacón per la temàtica no era l'apropiada. Llavors hem fet que és un avi que se'n marxa d'una residència, s'ha de trobar l'avi abans que el jefe de residència vegi que un avi s'ha escapat d'aquest centre, no? I una mica també aquest caire també més humorístic, però orientat més a un públic més familiar i amb un final molt, molt emotiu, molt bonic, que jo crec que és el final més maco que he fet mai en un escape room.
0: Com veieu actualment el desenvolupament d'aquests escape towns, tenint en compte també que fa poc bueno, us vau també unir amb l'empresa Virus?
1: Sí.
0: I ara com són les expectatives?
1: Bé, en Virus el que va passar és que és aquell lema de que mucho barca poco hace, no? Llavors el Virus ha decidit anar pel seu compte doncs, fent noves experiències a Pineda, per exemple, té un nou escape i nosaltres vam decidir doncs, anar més pel nostre compte. L'únic que sí que col·laborem de manera molt activa i tenim molt bon vincle amb ells. De fet, en Toni mateix és una part importantíssima de Virus ara mateix. I anem doncs, fent col·laboracions vàries. Tenim un escape en comú, això sí, que es diu Letàrgia, que és un escape més de vincle, més de treball socioemocional, de gestió emocional, en aquest cas pensat per estudiants, que això és una cosa que Virus està movent moltíssim ara mateix, i nosaltres anem per la nostra compte amb escape towns.
0: Val. Una peculiaritat, com bé dius, de l'escape town és que es fa a l'aire lliure, per tant, hi ha un factor, no?, que és una mica... jo diria l'aleatorietat, no? O el fet de que com estàs al mateix carrer poden passar coses que potser no estan contemplades, no? Us ha passat alguna vegada això en escape town?
1: Sí, clar, s'ha passat mil històries diferents. Sí, és prou hàbil i tens experiència fent escapes com és el nostre cas, que al final ja portem 5 anys o 6 d'història com a productora. Bueno, permets integrar-ho dintre del joc, no? Si hi ha una persona que havia preguntat, doncs pots ficar-te com un personatge més, si ve la policia, que algun cop... Doncs, jo recordo, per exemple, aquí Malgrat, que va ser bastant curiós, no? Una prova que teníem, no sé, que comencem a part del castell, a dalt, i la gent havia de, amb l'ascensor, fer una prova ja mateix, que era deslligar 2 maletins amb un candau en el temps que l'ascensor anava de part del castell cap a baix. Clar, fos uns veïns, per exemple, van trucar dient, escolta, hi ha 2 maletins lligats en un ascensor encadenat. Clar, doncs van mantenir la policia allà baix preguntant què està passant aquí, van tenir una mica de moguda, però bueno, fiques dintre de joc i fas aquest gir més divertit i ja està, però ho passes bé, al final.
0: Val, és molt curiós. Bé, doncs, arribem a la part final. Recordar que es podran aconseguir aquestes butlletes els caps de setmana del 13 i 14 i del 20 i 21 de juny, correcte?
1: Sí, segurament farem també extensiu a totes les setmanes de juny.
0: Vale, val. I llavors les butlletes d'or es poden aconseguir fins abans del 23 de juliol, que serà quan es faci el...
3: Correcte, el dia 23 de juliol, doncs hi ha el sorteig, abans doncs, a diferents punts de venda, a la web o a les oficines de Creu Roja, tothom que vulgui animar-los a aconseguir-ne.
0: Aprofito que us tinc aquí només per preguntar si hi ha alguna novetat que ens vulgueu adelantar de cara als propers mesos, a part de Bulletí d'Or, també dels Escape Towns, si hi ha alguna coseta nova o...
1: Hi haurà sorpreses, hi haurà sorpreses. Com sempre a la capella, en dia capella i tal, doncs farem alguna cosa. En tot cas, aquest any anem a fer més sabàtic perquè acabo de ser pare jo fa 2 mesos i per tant aquest any és més centrat en la criatura. Però l'any que ve sí que ja comencem a fer coses amb els embastats com sempre, podem fer coses a al Nadal, veurem com ho anem gestionant. En tot cas, això sí, afegir que la gent va fer la reserva, doncs, bueno, us deixarem un link, no?, per ficar-ho aquí a la notícia, juntament amb que si la gent busca Google Escape Room malgrat o Escape Room Branis, doncs ja els apareixerà també, per fer la reserva de la joc.
0: I per part de Creu Roja, alguna coseta?
3: De moment no.
0: Vale, molt bé. Doncs bé, Toni Cardó i també Lluís Farré, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i que vagi molt bé el dia.
1: A vosaltres, que vagi molt bé.
3: Gràcies, bon dia.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: L'inici de la temporada turística deixa empremta a les dades de l'atur. Aquest mes de maig finalitza amb 775 persones sense feina, 27 persones menys que durant el mes d'abril. Així ho indica l'informe mensual d'atur registrat de la Diputació de Barcelona. La taxa també s'ha reduït al 8,29%, l'abril se situava al 8,81%. Aquesta taxa encara es manté per sobre de la mitjana comarcal, que es troba en el 8%. Els municipis amb més desocupació i que també superen la mitjana comarcal són Pineda, amb un 10,2%, Tordera amb el 9,90%, Mataró amb el 9,65% i Calella amb el 8,51%. En tota la província de Barcelona, l'atur s'ha reduït en tots els sectors, destacant el dels serveis, menys 2,2%, i la indústria, menys 1,8%. Destaca també la davallada de la desocupació entre els homes menors de 25 anys, que s'ha reduït al 8,6%. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Blanes. La policia local ha detingut un home de nacionalitat francesa acusat de segrestar i agredir la seva exparella, un jove que constava com a persona desapareguda a França. L'actuació policial va començar diumenge a la nit i va culminar la matinada d'aquest passat dilluns amb l'alliberament de la víctima i el seu trasllat a un lloc segur. I a Calella, una quarantena de calellencs vinculats a la parròquia participaran avui en la vetlla que presidirà el Papalleó 14 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El grup sortirà a primera hora de la tarda cap a la capital catalana per assistir a un dels actes més multitudinaris de la visita papal, que reunirà prop de 40.000 persones. I a nivell nacional, i també europeu, destaquem que les 100 empreses més grans van destinar de mitjana el 70% dels seus beneficis a retribuir a accionistes entre el 2022 i el 2024, segons un informe de l'Oxfam Intermont. L'organització assegura que, en paral·lel, la bretxa salarial entre directius i treballadors es va ampliar i que els consellers delegats van arribar a cobrar 78 vegades més que el salari mitjà de les seves plantilles. En el cas de les empreses espanyoles analitzades, aquesta diferència es va elevar fins a les 119 vegades. L'estudi també apunta a desigualtats de gènere en els llocs directius i a una inversió en transició verda inferior als recursos destinats als accionistes. Moment de destacar la situació meteorològica i ho fem com sempre amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.

I destaquem l'agenda d'actes. El programa del Festival Libèl·lula comença amb un taller de xapes que porta per títol Crea la teva Libèl·lula, que començarà a les 5 d'aquesta tarda a l'Espai Jove. El mateix programa del Festival Libèl·lula inclou dimecres la creació d'un mural artístic a l'Espai Jove a partir de les 5 de la tarda. Divendres hi haurà tallers de circ amb la companyia Polarticus des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. També divendres hi haurà un taller de samarretes Taidie a càrrec del Servei de Rehabilitació Comunitària del Maresme Nord des de les 11 del matí i fins a la 1 del migdia a l'Espai Jove.

Repassem els titulars del dia. 98 alumnes que estudien a Malgrat han començat avui les proves d'accés a la universitat. Blanc Mice Escape regala butlletes al sorteig d'or de la Creu Roja amb premis de fins a 3 milions d'euros. Aquest mes de maig tanca amb 775 persones sense feina.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
2: Són les primeres paraules del papa de Roma en català durant l'oració a la catedral de Barcelona. A aquesta hora, 40.000 fidels l'esperen a l'estadi olímpic de Montjuïc. Jordi Fortià.
3: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Milers de persones l'esperen amb molta il·lusió.
4: Quiero ver el papa porque es la primera vez de mi vida.
5: Sí, venimos de Perú.
6: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
7: Venim del bisbat de Solsona.
8: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
9: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
10: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. Un post o un altre els hem vist a tots.
2: El papa lloa Catalunya com a terra d'acollida en una homilia a la catedral, en part en català.
3: Lleó XIV ha presidit la pregària de l'hora sexta. Després, a la sortida, s'ha dirigit als fidels aplegats a la plaça.
1: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
2: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
3: Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb educació.
2: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró.
2: Mataró Ràdio, Laura Cera.
11: Fins ara només havien fet exàmens a classe o a casa per practicar, però avui els nervis estaven a flor de pell. Pels vols de quarts a cinc, quan ja tenien aquest primer dia a la butxaca, comentaven la jugada entre ells o amb els seus professors.
12: Els nervis crec que ja no estan, han desaparegut després dels tres exàmens, i ara el que toca és seguir estudiant, no baixar aquest ritme.
13: He començat una mica nerviós, però ara ja estic més relaxat.
2: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
2: I en esport, Janire Gallut, Barça Igualada. En joc, una plaça per la final de l'hoquei Lliga Masculina.
14: En joc el partit de semifinals del play-off al títol entre blaugranes i els de la capital de l'Anoia, que empaten a 0 al minut 17 de la primera part del partit cinquè de la sèrie. Es disputa Blanes per la disputa a les semifinals de play-off de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre, i pendents també del segon partit del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter Movistar a partir de les 9. En cas de victòria, els blaugranes serien a la final.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Luis Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara tenim molta diferència de tipus de temps en funció de la comarca, quan més cap al nord, sobretot a gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord barceloní. Els núvols són abundants i fins i tot s'escapen algunes pluges febles, d'una forma molt efímera. I, en canvi, quan més cap al sud, aquestes clarianes, que són més nombroses, i l'ambient que ha estat també una mica més càlid. Igualment, avui ha baixat la temperatura respecte ahir. Dels núvols que tenim cap al nord, continuaran caient algunes pluges intermitents i molt febles, sobretot al voltant de les Guilleries, del Montseny, també la comarca d'Osona, el Ripollès o la banda del Prepirineu, i les clarianes més evidents quan més cap al sud. En vista el dimecres, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona amb alguna pluja local, però de mica en mica s'anirà obrint el cel amb una temperatura que continuarà sent més aviat de calor suportable. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que no hi ha pràcticament problemes per circular. De fet, a la ronda del litoral hi ha una mica lentitud i a la B20 la ronda del cap a Trinitat, però poca cosa més. També la retirada d'un autocar que s'ha accidentat aquest migdia a la C13 de Llavorsí, on s'està fent pas al carrer. I poca cosa més, com sempre, emplaçar-vos a que circuleu molta cautela i sobretot a cara demà, on la situació s'altera complicada per la visita del Papa. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Quaranta mil persones omplen aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona.
4: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Abans, el Papa de Roma ha iniciat la seva visita a Barcelona a la catedral, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català.
5: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: La pregària a Montjuïc és la vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i està adreçada especialment als joves. A l'estadi tenim la nostra companya Mont Carvajal. Mont, molt bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs fa poca estona, mentre sonava el pot corbà del raper Sevilla Vero, que ha entrat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'han assegut a les primeres files. Un Collboni, per cert, que ha cedit de franc l'estadi olímpic, que és un equipament municipal, al Vaticà, mentre que el Barça ha pagat 4 milions d'euros per jugar aquesta temporada mentre duraven les hores del Camp Nou. Cada partit sortia amb mig milió d'euros. El Papa va arribar abans de les 8, de fet està ara mateix aquí fora i s'ha estat donant una circumstància, han enfocat el Papa que està just a fora de l'estadi, l'estan enfocant per les dues pantalles que estan a banda i banda de l'escenari, perquè està beneint 33 ambulàncies que s'emportarà a Sor Lucía Caram. Molta la gent que treballa amb Sor Lucía Caram se les emportaran a Ucraïna i les està beneint. I només veure la imatge del Papa per les pantalles, el públic s'ha posat molt nerviós, han començat a córrer cap a les bandes, fins on les tanques els hi deixen, perquè s'han apropat a tot el passadís que hi ha, que fa tota la volta a la pista central i que és per on el Papa farà la seva arribada i el seu passeig amb el Papa mòbil. Ja no estan mirant l'escenari, s'han despistat totalment, estava cantant Álvaro Soler i Albert García, però s'han despistat totalment i s'han anat cap a les bandes a veure el Papa. De fet, quan arribi, després de fer aquesta volta que us diem, pujarà a l'escenari, des d'on veurà una actuació dels Castellers de Vilafranca, l'actuació de Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat, i després dos nois i una noia li explicaran unes situacions de la seva vida i li faran unes preguntes, i Lleó XIV respondrà en català i castellà, donant-nos esperança, els demanarà que siguin crítics i denunciarà la violència i els feminicidis. Moltes banderes vaticanes i espanyoles esquitxen les grades i ara canten a favor de Papa Lleó.
7: És un testimoni d'esperança.
6: I van el Papa ja és aquí.
8: Moltes gràcies.
6: Parlant Gaudí, per exemple, o Papa León, te queremos mogollón.
8: Ens ha revelat.
0: Moltíssimes gràcies, Mont. Doncs ja ho poden veure els espectadors que segueixin la televisió i escoltar-ho, els que segueixin la ràdio. El Papa ja ha arribat a l'estadi olímpic. 40.000 persones a dins l'estadi, però centenars de centenars també és pels voltants, que tampoc han volgut perdre's l'arribada del Papa. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
8: Hem de dir que, molt bona tarda, hem de dir que l'ambient en tot moment als voltants d'aquí, de l'estadi olímpic Lluís Companys, era de la gent molt emocionada i eufòrica per aquest vespre. Hi ha gent que ve des de l'altra punta del món, de diferents nacionalitats i també, evidentment, de diferents bisbats i congregacions, però tots comparteixen el mateix. Diuen que avui és per a ells un dia de molta pau, d'unió entre tots plegats i, sobretot, un dia que no oblidaran mai. Anem a escoltar el que ens han explicat alguns d'aquests assistents.
9: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
10: Sí, venimos de Perú.
11: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
12: Venim del bisbat de Solsona.
13: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
14: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tinc el Sant Pare aquí, no passa molt sovint.
15: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
8: Hem de dir que pel que fa a les restriccions a trànsit, perquè tots els assistents poguessin venir fins aquí a Montjuïc sense cap entrebanc, s'han habilitat busos llançadora des de plaça Espanya, ja que la circulació de vehicles privats està prohibida. A més, a l'estadi hi han acudit, es calcula, prop de 80 autocars privats. Amb tot, aquest vespre a l'estadi olímpic Lluís Companys està ple de feligresos per rebre, com bé explicàveu, ja ha arribat el Papa Lleó XIV.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. La gent a l'estadi ha vingut d'arreu del món, d'arreu de Catalunya, per veure el Sant Pare, i des d'Osona han sortit tres autobusos que ha organitzat el Bisbat de Vic, el 9FM, Guillem Rico.
16: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat, i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Aliberg.
17: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
18: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també. S'ha de compartir sempre, i església vol dir assemblea, vol dir comunitat, i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent, i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
16: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
0: L'altra cara de la moneda és la protesta que s'ha convocat al Born sota el lema Jo no t'espero.
4: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus a Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. La concentració ha començat a les 7 de la tarda.
0: De seguida anirem fins al Born, on hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Abans, però, aquesta és l'última hora de la tarda. Lleó XIV ha iniciat, però, la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs. Esther Minguell.
19: El papa Lleó XIV ha estat rebut amb grans ovacions a la plaça de la catedral, on ha arribat cap a 2:15 del migdia. Ha estat la primera parada de la seva visita a Catalunya, on l'han esperat des de primera hora del matí centenars de fidels, curiosos i turistes. El pontífex ha fet una salutació ràpida abans d'entrar a la catedral, i després de la visita i la pregària que ha fet a l'interior, ha sortit a saludar els fidels, a qui s'ha adreçat en català i ha agraït l'espera.
20: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
19: A dins la catedral s'ha reunit amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. Després, el pontífex ha visitat diferents espais de la catedral, de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de la patrona de la ciutat, i també ha visitat el claustre. Acompanyat per un repic de campanes, s'ha dirigit al Palau Episcopal i allà ha tornat a sortir al balcó per beneir els fidels que es mantenien a la plaça esperant una nova salut i que ho han viscut amb gran emoció. El Palau Episcopal ha mantingut un dinar privat, i a la tarda la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Una reunió en la que el president li ha agraït al Papa la seva sensibilitat cap a Catalunya.
4: El Papa i Salvador Illa han conversat sobre la situació internacional, la necessitat d'avançar cap a una tecnologia al servei de la humanitat i de les polítiques migratòries basades en acollir el que és diferent. La reunió amb el pontífex al Palau Episcopal ha durat mitja hora i també s'ha parlat de la rellevància de la figura d'Antoni Gaudí i de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: De fet, el govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino.
10: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el Papa, com les crítiques contra l'avortament.
21: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
10: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: I la portaveu del govern espanyol, Elma Sáez, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
4: Sáez ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
22: Els milions són els milions i són els nostres milions.
23: En un momento de grandes desafíos globales compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: I més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de coordinació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita papal hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. David Navarro.
24: Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
25: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
24: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els docents han tornat avui a la vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Viver.
26: La manifestació ha sortit a les 11 del matí de Plaça Espanya i ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. Tot això coincidint amb la discussió avui dels comptes d'educació a l'hemicicle. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del Papa. Anna Segura és portaveu de l'USTEC i Isern Pardes de la CGT.
27: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
28: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
26: Sota el lema Demanem fets, no miracles, a la manifestació s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa i consignes relacionades amb el pontífex. Com sempre, ball de xifres en assistència, 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona.
0: És en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany, la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per evitar el frau.
4: A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la demarcació de Lleida, enguany, hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb un 10% més que l'any passat. A Tarragona són 260 alumnes més els inscrits respecte a l'any passat, i a les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat.
0: Al Maresme, per exemple, s'examinen un 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Mataró, Ràdio, Laura Cera.
1: La primera jornada ha servit a molts alumnes per familiaritzar-se amb la dinàmica de la selectivitat. Fins ara només havien fet exàmens a classe o a casa per practicar, però avui els nervis estaven a flor de pell. Pels vols de quarts a cinc, quan ja tenien aquest primer dia a la butxaca, comentaven la jugada entre ells o amb els seus professors.
2: Els nervis crec que ja no estan, han desaparegut després dels tres exàmens, i ara el que toca és seguir estudiant, no baixar aquest ritme.
5: He començat una mica nerviós, però ara ja estic més relaxat. Ja sé que és un examen de la selectivitat i ja estic més preparat per ser alguns dies.
2: Amb una bona sensació, la veritat, perquè no ha sigut per tant. Jo m'ho esperava pitjor.
6: Estem més tranquil·les, jo crec.
7: Sí, ara és ser constant amb el treball i confiar una mica.
6: Fins al final. Intentarem descansar, que és molt important, i ja està, ja continuar.
1: Descansar és essencial aquests dies de nervis, tot i que alguns encara tenien forces per comprovar les solucions que es publiquen després de cada prova.
0: Més coses. Rodalies ha caigut dos cops aquest dimarts, tot i que s'ha recuperat poc després amb retards. Les dues aturades han estat per incidències al centre de control.
4: Els trens en circulació s'han hagut d'aturar a l'estació més propera. El servei ha caigut durant uns 15 minuts fins que s'ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que amb retards generalitzats a gairebé totes les línies. Adif ha explicat que aquesta segona incidència s'ha registrat en un quart de 4 de la tarda. La causa ha estat que el centre de control de l'estació de França ha perdut la numeració dels trens en circulació i per això els ha fet aturar a tots.
0: I en territori, Sant Boi de Llobregat ja ha començat a exercir com a capital mundial de les polítiques del temps 2026. La ciutat acull avui el Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret del Temps, que reuneix més de 200 representants institucionals i especialistes de fins a 16 països per compartir experiències i impulsar noves iniciatives en aquest àmbit. Ràdio Sant Boi, Joan Garcia.
9: Aquest juny la ciutat acull tres grans cites internacionals per debatre com organitzem el temps de vida, de feina i de cures. La primera té lloc avui amb el Fòrum de Municipis Mitjans del Dret al Temps, que reuneix a Sant Boi representants polítics i experts d'arreu del món per compartir experiències i impulsar noves polítiques públiques. Sant Boi és la primera ciutat mitjana que assumeix aquesta capitalitat després de ciutats com Bogotà o Barcelona. A la inauguració hi participa la secretària general d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Sònia Guerra.
11: Catalunya va començar a fer polítiques del temps amb tres ajuntaments que tenen noms i cognoms, que és l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Terrassa i l'Ajuntament de Sant Boi.
9: Amb aquesta capitalitat, Sant Boi referma el seu paper com a ciutat pionera en la defensa del dret al temps.
0: I en cultura, l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb el Sastre de Barcelona.
4: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit de semifinals del play-off al títol de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. De moment guanyen 0-1 els de la capital de l'Anoia al descans amb gol d'Àlex Cardil. Recordem que el guanyador lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec a la final. I el partit, el cinquè de la sèrie, es disputa a Blanes per la disputa de les semifinals del play-off pel títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. La sèrie és el millor de 5 i el conjunt de Xavi Pascual té el factor pista a favor. Sentim Nico Laprovítola.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene, o sea, un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes. Deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: I encara en aquest play-off, el Joventut de Badalona juga demà dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I en futbol sala, el Barça vol certificar aquest dimarts la classificació per la final al títol de Lliga de la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit a l'Inter Movistar, els de Javi Rodríguez visiten la pista dels madrilenys a les 9 del vespre. Si guanyen, seran a la final per lluitar pel títol. Sentiment.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no de definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau con buenas sensaciones, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
2: En futbol, a la primera federació, el Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona divisió dissabte jugant a Zamora, club que els ha facilitat 400 entrades. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Ruta.
6: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid.
5: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
2: I seguim a la primera federació perquè Pablo Alfaro marxa del Nàstic agraït i reconeixent que ha estat el repte més complicat que ha hagut de dirigir com a entrenador. El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració. Pablo Alfaro marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret. El sentim.
7: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena oportunidad. Ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
2: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Moltíssimes gràcies, Genire. Fins aquí també el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Genire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rural, Papa Lleó 14, ja és a l'estadi Lluís Companys, ha entrat fa pocs minuts amb el Papa Mòbil, esperaven 40.000 persones en el que ja és l'acte més multitudinari a Barcelona. Seguint-ho atentament ja la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
2: Bona tarda, èxtasi total ara mateix a l'estadi Olímpic en acaba d'entrar el Papa Lleó 14 i està fent la volta, la tan anunciada i esperada volta a tot el lateral del camp, a tot el camp. Hi ha tanta excitació que fins i tot una ambulància s'acaba d'endur un jove en llitera. El Papa Mòbil està fent aquest recorregut molt lentament perquè tothom el vol saludar. Tothom ara a aquesta hora està de peu mirant molt les pantalles de banda i banda de l'escenari on es fan uns primers plans del Papa fent aquest petit circuit o bé directament apretats, tothom molt empantant-se els uns als altres, amb respecte, això sí, però cap als laterals per veure com el Papa Lleó XIV saluda la gent. Tothom vol ser saludat i estan tots molt contents i amb molta il·lusió. Un grup a l'escenari, està cantant Jesus Christ, Urbi et Orbi, suposo, m'imagino que ho sentiu perquè està molt alta. Papa és a punt d'arribar on som ara nosaltres. Al final de tot, allà al gol sud, a sota de la boca del Pavater, veiem preparats els castellers de Vilafranca amb les seves vestimentes verdes perquè faran després una actuació davant del Papa juntament amb l'abadia de Montserrat. El president Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, són també aquí a primera fila i estan ara tots junts a uns 50 metres del Papa, que si us espereu està a punt de fer tota la volta completa. Ara saluda amb la mà esquerra els que han quedat cap al centre a la pista, diguéssim, i de quan en quan, doncs, a dreta i esquerra va saludant, aixecant la mà, aplaudint també, assenyant-se al front, i l'estan esperant. I d'aquí un moment acabarà de fer la volta, pujaran aquest escenari blanc tan gran i després aquí uns joves li faran unes preguntes i ell respondrà i els donarà il·lusió, que demanin, que pensi, que crec, que tinguin fe, que els problemes s'arreglaran, i demanarà també que l'amor sempre guanyi a l'odi. Per cert, ho farà en castellà i català. Mira, ara han agafat un nadó ben petit

0: Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.
1: Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

El mòbil Lleó 14 ha pujat a l'escenari i ha mirat com els castellers de Vilafranca han aixecat un 3 de 8. El papa ha admirat, ha aplaudit i a continuació ha donat la pau en català.

0: A continuació, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, li ha donat la benvinguda en català i castellà. 8 persones han pujat un Sant Crist a la creu a les seves espatlles fins a l'escenari mentre cantaven Tu eres el único rey. Aquesta vigília acabarà a 9:15 de la nit.
1: Moltes gràcies.
0: Bona nit.
1: Moltes gràcies, Mont. La visita del Papa implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita hi hagi la màxima seguretat, però al mateix temps la mínima afectació pels ciutadans. Escoltem.
2: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la seva dona, s'han reunit aquesta tarda amb el Papa Lleó XIV en una audiència privada al Palau Episcopal, just abans d'aquest acte a l'Estadi Olímpic. Segons fons de presidència, el president li ha donat la benvinguda a Catalunya i li ha agraït la visita i la sensibilitat cap a Catalunya. Durant la trobada han conversat sobre el context internacional actual i sobre els missatges de l'última encíclica, com la defensa de Lleó XIV a favor de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. I l'Escola de Sobreestants Obres Públiques de Tàrrega ha signat un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per impulsar de cara al curs vinent una especialització ferroviària de cicles formatius de grau superior de projectes d'obra civil. El centre targarí vol adaptar l'organització i el currículum formatiu d'aquests estudis per apropar l'alumnat al sector estratègic i amb l'alta demanda de professionals qualificats que precisament està tenint aquest sector vinculat al manteniment. Més notícies en xarxa d'aquí una hora.

Repassem els titulars del dia. 98 alumnes que estudien a Malgrat han començat avui les proves d'accés a la universitat. Blanc Mais Escape regala butlletes al sorteig d'or de la Creu Roja amb premis de fins a 3 milions d'euros. Aquest mes de maig tanca amb 775 persones sense feina.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El Papa Lleó XIV ha denunciat des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys la violència contra les dones i ha advertit que és una realitat que cal abordar personalment i com a societat. Ho ha dit en resposta a les preguntes de tres joves durant la vetlla pregària a Montjuïc davant de 40.000 persones. El pontífex ha lamentat el clima enverinat en les relacions.

0: Iguals també ha alertat que la salut mental és malestar invisible entre els joves i ha reclamat que ha d'estar entre les prioritats del sistema sanitari. L'homilia al Papa ha demanat que aquest país sigui un país acollidor per tothom. Demà, Lleó 14, visitarà el centre penitenciari de Brians-Hus, Sant Esteve Sesrovires, i el monestir de Montserrat per la tarda, a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, i també celebrarà la Sagrada Família la missa solemne després de visitar la tomba d'Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la mort. La litúrgia començarà a 7:45. L'acte final serà la benedicció de la Torre de Jesucrist, que serà cap a 9:15 de la nit. I 45.000 estudiants s'enfrontaran demà al segon dia d'exàmens de selectivitat. Demà hi ha exàmens d'història i filosofia a primera hora, segona, optatives com anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultura llatines i matemàtiques, i per la tarda, biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana, tecnologia i enginyeria. I Rodalies de Catalunya també emprendrà accions legals contra Siemens per les incidències ferroviàries aquest dimarts, després que DIF hagi anunciat que també ho farà. El conseller delegat de Rodalies, Òscar Paià, ha demanat als serveis jurídics que avaluïn totes les opcions per actuar contra la companyia tecnològica per l'actuació al sistema informàtic que proveeix a DIF i que avui ha sofert dues avaries consecutives. I el Palau de la Música acull demà l'estrena mundial de les obres Set somnis de Gaudí i també 84 campanes de Gaudí, amb 200 músics de la London Philharmonic Orchestra i els cors de l'Orfeó Català i el Palau de la Música.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimarts 9 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. Noranta-vuit alumnes que estudien a Malgrat han començat avui les proves d'accés a la universitat.

0: digitals de comunicació, com ara mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Hi ha 35 matèries en total i dues fases, una obligatòria amb 5 exàmens i una d'admissió, que és voluntària i serveix per a pujar nota. El primer examen és el de llengua castellana i literatura. Sobre els detectors, totes les seus dels tribunals en disposaran i els controls es faran de manera aleatòria. Tots els aparells han d'estar apagats i guardats dins de bosses i motxilles. Si es detecta el seu ús, l'alumne serà expulsat de l'examen i tindrà un 0 a la prova. A més, li podran imposar sancions per part de la comissió organitzadora de l'ESPAU, que li pot anul·lar tots els exàmens. Així, si algun vigilant sospita, podrà demanar al president del tribunal que es passi al detector d'aparells electrònics. Per evitar suspicàcies, el Departament de Recerca i Universitats ha recomanat als alumnes portar rellotges analògics i s'intentarà que a totes les aules hi hagi rellotges grans a les parets, que es projecti l'hora en projector o que el professor vagi apuntant l'hora a la pissarra de tant en tant. En totes les matèries es demana que les respostes siguin clares i estiguin redactades de manera coherent i cohesionada, amb correcció gramatical, lèxica i ortogràfica. En les matèries de l'àmbit de les llengües s'aplica un màxim de descompte per errors gramaticals, lèxics o ortogràfics de 2 punts en el conjunt de l'examen. A més, en les matèries que tenen producció de test s'aplicarà un descompte de fins al 10% de la puntuació de l'exercici al qual faci referència la pregunta per manca de coherència i cohesió en la redacció i errors gramaticals, lèxics i ortogràfics, així com deficiències en la presentació. A les matèries que el curs passat es van considerar de producció de test, s'hi va sumar arts escèniques i cor i tècnica vocal. La data de publicació del resultat serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat. Més qüestions. A Blind Mice Escape va col·laborar amb la Creu Roja de l'Alt Maresme per donar suport al sorteig d'or de l'entitat, que se celebrarà el 23 de juliol a Granada i repartirà un primer premi de 3 milions d'euros. Nosaltres hem parlat amb un dels responsables de l'empresa, Lluís Ferrer, i també amb el tècnic de la Creu Roja de l'Alt Maresme, Toni Cardó. Escoltem l'entrevista. Bé, l'empresa Blind Mice Escape, especialitzada en Escape Towns, ha posat en marxa doncs una col·laboració amb la Creu Roja, que bé, una campanya ben curiosa sota el lema Escapa i guanya. Les persones que participin en algunes de les seves experiències durant 2 caps de setmana de juny optaran a un sorteig amb un premi milionari. Per parlar-ne amb més detall, avui ens acompanya un dels responsables de Blind Mice Escape, en Lluís Ferrer, i també el tècnic de la Creu Roja de l'Alt Maresme, en Toni Cardó. Benvinguts.
1: Merci.
2: Hola, bones.
0: Bé, en primer lloc, com neix aquest projecte Escapa i guanya? Per què vau decidir des del Blind Mice Escape a participar amb la Creu Roja?
1: Bé, sempre hem fet coses amb Creu Roja, portem anys col·laborant, i bueno, tenim una part que va sortir. De fet, l'escape room original que vam fer va ser ja un escape intentant que fos el col·laborar amb Creu Roja, i per tant doncs, porta part de la nostra essència, no? Sempre es van temes solidaris i per tant, doncs, també, què menys que un cop més, doncs, unir-nos amb ells per tal de portar això endavant.
0: En què consisteix exactament la campanya?
1: La campanya és el sorteig a l'or, que ara Antoni us explicarà ben bé el que és i com funciona. En tot cas, la nostra proposta és que cada persona que vingui a jugar amb nosaltres durant aquest mes de juny podrà adquirir de manera gratuïta una butlleta de loteria sorteig a l'or.
0: Val, doncs Toni, anem amb tu. Explica'ns una mica aquest sorteig, en què consisteix.
3: Bé, estem parlant del sorteig de l'or, vale? És un sorteig que ja porta anys dintre de Creu Roja, és un sorteig a nivell estatal, que al cap i a la fi el que busca és la captació de fons. Totes les activitats que fa Creu Roja, lògicament, doncs tenen un cost, i una de les grans fonts de finançament dins de Creu Roja és aquesta loteria, el sorteig de l'or, al igual que ho són els socis, els serveis privats.
0: O sigui, entenc que és una campanya, no? Un sorteig que d'una banda us serveix per recaptar fons, per costejar, diguéssim, el premi, i l'altra banda entenc que per, diguéssim, ajudar la Creu Roja.
3: Per fer totes les accions socials, des d'intervenció social, ocupació, activitats amb gent gran, amb infància, que fa Creu Roja.
0: Quants anys porta en marxa aquest sorteig d'or?
3: No t'ho sé dir, la veritat no t'ho sé dir.
0: Molts anys, ja està establert dins de...
3: Està establert, sí. Sempre és el juny, és a nivell estatal, el juliol, perdona, el sorteig, sempre el sorteig es fa des d'alguna ciutat diferent. Aquest any

0: doncs es fa el 23 de juliol a Granada i es poden consultar tots els premis a la web com qualsevol loteria normalitzada.
1: Val, o sigui, el 23 de juliol podrem saber quins són els números guanyadors. Per obtenir els, bueno, els butllets o diguéssim, els, bueno, per poder participar, podem fer-ho a través de Blind Magic Escape, però també qui vulgui pugui comprar-se un butllet o els que siguin, com ho pot fer?
0: Qui vulgui a diferents comerços, a les oficines de Creu Roja, a correus, per internet, es poden aconseguir aquestes butlletes. Sempre pues, jo aconsello ficar sorteig de l'hort a la web i veure els punts de venda més pròxims. Lògicament, el seu seria que vinguin a jugar, que vinguin a passar-s'ho bé, que són tres experiències que té en Lluís i Blind Minds, en aquest cas, que són una passada, i doncs és el que dèiem, gràcies a l'empresa tindran aquestes butlletes quan acabin l'experiència, i qui sap què poden guanyar.
1: Que de qui participi a cadascú, bueno, a les tres que ja en parlarem, eh? A les tres experiències que oferiu des de Blind Minds Escape, cadascun dels participants obtindrà una butleta.
2: Correcte, exacte. Potser ara reservar per anar, per exemple, a la segona en Blanes, i cada persona que baixi a jugar aquest joc doncs tindrà sí o sí una butleta de loteria gratuïta al final de partida.
1: Bastant, molt bé. Parlem de que el premi és de fins a 3 milions d'euros. No sé si hi ha més premis o només hi ha aquest. És una mica com la loteria de Nadal o...
0: I no és tant com la loteria de Nadal, no hi ha pedrea, però sí que hi ha diferents premis. El primer premi és aquest que de 3 milions d'euros. Sí que n'hi ha d'altres que realment ara mateix no et sé dir l'import.
1: Reintegra no hi ha, no?
0: No, en aquest cas no. En aquest cas no.
1: Molt bé. Bé, parlem dels Escape Towns, concretament, que són... Tenim Resacón en Blanes, el Holmes Escuela de Detectives i el rescat de l'avi Sisquet.
2: Correcte, sí.
1: Ens pots parlar una miqueta, per refrescar-nos la memòria, de en què consisteixen cadascun d'aquests Escape Towns?
2: Els tres són Escape Towns, com bé dius, vol dir que són Escape Rooms a l'aire lliure. Per tant, combines aquí el caminar, fer esport, amb el jugar, no? Amb el jugar, en aquest cas, amb proves de lògica, obrint candaos. Jo sempre dic que és el mateix que un Escape Room, però molt més gran a nivell d'escenari. Per tant, doncs, també permet grups molt més grans, permet una dinàmica molt diferent a l'hora de com fer la partida, no? Portem ja 3 anys tenint plus, que es van començar malgrat fa 3 anys i s'han anat sumant al llarg de la nostra trajectòria aquests dos de Branis també. Ara en tenim 3, estem construint un quart, aquest quart en principi de moment no participa en la Forja de l'Or, seria ja per estrenar-lo més d'octubre. I de moment amb aquests 3, doncs, bueno, la gent s'està disfrutant moltíssim, m'està agradant molt, tenim cada setmana doncs, partides noves i per tant doncs, bueno, és una cosa que estem molt contents de tenir-ho, sí.
1: Podem desvelar alguna coseta per diferenciar aquests 3 Escape Towns, o és millor deixar-ho tot
2: no,
1: secret?
2: No, el Holmes és més de mi competitiu, sempre parlant de grups, per tant, grans, pot ser grups de 12, no? Dividir-ho entre 6 i 6, per exemple, i és per Malgrat de Mar, per ser la Malgrat de Mar. La idea és que hi ha unes vacants d'una escola de detectius, i per tant, doncs, el grup que vagi més ràpid serà el grup que podrà aconseguir entrenar aquesta escola. Tenim Resacón en Blanes, que és molt a veure amb la pel·lícula de Resacón en Las Vegas, òbviament com el seu títol diu, i aquí és que un amic s'ha extraviat la nit de borratxera anterior, s'està a punt de casar i s'ha de trobar abans que hi hagi el casament. És potser el més còmic que tenim, el més humorístic i el que ara mateix té més èxit, no? I llavors tenim el Sisquet, que el Sisquet és el mateix recorregut que Resacón, l'únic que òbviament, doncs, si és un grup més familiar, amb més perills, doncs no podíem fer un Resacón per la temàtica, no era l'apropiada. Llavors hem fet que és un avi que se'n marxa d'una residència, s'ha de trobar l'avi abans que el jefe de residència vegi que un avi s'ha escapat d'aquest centre, no? I una mica també aquest caire més, també més humorístic, però orientat més a un públic més familiar i amb un final molt, molt emotiu, molt bonic, que jo crec que és el final més maco que he fet mai en un escape room.
1: Com veieu actualment el desenvolupament d'aquests escape towns, tenint en compte també que fa poc bueno, us vau també unir amb l'empresa Virus?
2: Sí.
1: I ara com estan, com són les expectatives?
2: Bé, en Virus el que va passar és que és aquell lema de que mucho barca poco hace, no? Llavors Virus ha decidit anar pel seu compte, doncs, fent noves experiències a Pineda, en Valencia, va tenir un nou escape, i nosaltres vam decidir, doncs, anar més pel nostre compte. L'únic que sí que col·laborem de manera molt activa i tenim molt bon vincle amb ells. De fet, en Toni mateix és una part importantíssima de Virus ara mateix, i anem doncs fent col·laboracions vàries. Tenim un escape en comú, això sí, que es diu Letàrgia, que és un escape més de vincle, més de treball socioemocional, de gestió emocional, en aquest cas pensat per estudiants, que això és una cosa que el Virus està movent moltíssim ara mateix, i nosaltres anem per la nostra compte amb Escape Towns.
1: Val. Una peculiaritat, com bé dius, de l'Escape Town és que es fa a l'aire lliure, per tant, hi ha un factor, no?, que és una mica... jo diria l'aleatorietat, no? O el fet de que com estàs al mateix carrer poden passar coses que potser no estan contemplades, no? Us ha passat alguna vegada això en Escape Town?
2: Sí, clar, s'ha passat mil històries diferents. Sí, és prou hàbil i tens experiència fent escapes com és el nostre cas, que al final ja portem 5 anys o 6 d'història com a productora. Bueno, permets integrar-los dintre del joc, no? Si hi ha una persona que havia preguntat, doncs pots ficar-te com un personatge més, si ve a policia, que algun cop... Jo recordo, per exemple, aquí malgrat que va ser bastant curiós, no? Una prova que teníem, no sé, que comencem a part del castell, a dalt, i la gent havia de, amb l'ascensor, fer una prova ja mateix, que era deslligar dos maletins amb un candau en el temps que l'ascensor anava de part del castell que va baix. Clar, uns veïns, per exemple, van trucar dient, escolta, hi ha dos maletins lligats en un ascensor encadenat. Clar, van tenir el policia baix preguntant què està passant aquí, van tenir una mica de moguda, però bueno, fiques dintre del joc i fas aquest gir més divertit i ja està, però ho passes bé al final.
1: Val, molt curiós. Arribem a la part final. Recordar que es podran aconseguir aquestes butlletes els caps de setmana del 13 i 14 i del 20 i 21 de juny, correcte?
2: Sí, segurament farem també extensiu a totes les caps de setmana de juny.
1: Val. I llavors les butlletes d'or es poden aconseguir fins abans del 23 de juliol, que serà quan es faci el...
0: Correcte, el dia 23 de juliol, doncs hi ha el sorteig, abans doncs a diferents punts de venda, a la web o a les oficines de Creu Roja, tothom que vulgui animar-los a aconseguir-ne.
1: Aprofito que us tinc aquí només per preguntar si hi ha alguna novetat que ens vulgueu adelantar de cara als propers mesos, a part de Bulletí d'Or, també dels Escape Towns, si hi ha alguna coseta nova o...
2: Hi haurà sorpreses, com sempre a la capella, en dia a la capella i tal, doncs farem alguna cosa. En tot cas, aquest any anem a fer més sabàtic, perquè acabo de ser pare jo fa 2 mesos i per tant aquest any és més centrat en la criatura, però l'any que ve sí que ja començarem a fer coses amb els embastats com sempre, podem fer coses a al Nadal, veurem com ho anem gestionant. En tot cas, això sí, afegir que la gent va fer la reserva, doncs, us deixarem un link, no?, per ficar-ho aquí a la notícia, juntament amb que si la gent busca Google Escape Room malgrat o Escape Room Branes, doncs ja els apareixerà també, per fer la reserva de la joc.
1: I per part de Creu Roja, alguna coseta?
0: De moment no.
1: Vale, molt bé. Doncs bé, Toni Cardó i també Lluís Ferrer, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i que vagi molt bé el dia.
2: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Gràcies, bon dia.
3: Ona Malgrat, serveis informatius.
1: L'inici de la temporada turística deixa empremta a les dades de l'atur. Aquest mes de maig finalitza amb 775 persones sense feina, 27 persones menys que durant el mes d'abril. Així ho indica l'informe mensual d'atur registrat de la Diputació de Barcelona. La taxa també s'ha reduït al 8,29%, l'abril se situava al 8,81%. Aquesta taxa encara es manté per sobre de la mitjana comarcal, que es troba en el 8%. Els municipis amb més desocupació i
4: que també superen la mitjana comarcal, són Pineda, amb un 10,2%, Tordera amb el 9,90%, Mataró amb el 9,65% i Calella amb el 8,51%. En tota la província de Barcelona l'atur s'ha reduït en tots els sectors, destacant el dels serveis, menys 2,2%, i la indústria, menys 1,8%. Destaca també la davallada de la desocupació entre els homes menors de 25 anys, que s'ha reduït al 8,6%. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Blanes. La policia local ha detingut un home de nacionalitat francesa acusat de segrestar i agredir la seva exparella, un jove que constava com a persona desapareguda a França. L'actuació policial va començar diumenge a la nit i va culminar la matinada d'aquest passat dilluns amb l'alliberament de la víctima i el seu trasllat a un lloc segur. I a Calella, una quarantena de calellencs vinculats a la parròquia participaran avui en la vetlla que presidirà el Papalleó 14 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El grup sortirà a primera hora de la tarda cap a la capital catalana per assistir a un dels actes més multitudinaris de la visita papal, que reunirà prop de 40.000 persones. I a nivell nacional, i també europeu, destaquem que les 100 empreses més grans van destinar de mitjana el 70% dels seus beneficis a retribuir a accionistes entre el 2022 i el 2024, segons un informe de l'Oxfam Intermón. L'organització assegura que, en paral·lel, la bretxa salarial entre directius i treballadors es va ampliar i que els consellers delegats van arribar a cobrar 78 vegades més que el salari mitjà de les seves plantilles. En el cas de les empreses espanyoles analitzades, aquesta diferència es va elevar fins a les 119 vegades. L'estudi també apunta a desigualtats de gènere en els llocs directius i a una inversió en transició verda inferior als recursos destinats als accionistes. Moment de destacar la situació meteorològica i ho fem com sempre amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir, i tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.

I destaquem l'agenda d'actes. El programa del Festival Libèl·lula comença amb un taller de xapes que porta per títol Crea la teva Libèl·lula, que començarà a les 5 d'aquesta tarda a l'Espai Jove. El mateix programa del Festival Libèl·lula inclou dimecres la creació d'un mural artístic a l'Espai Jove a partir de les 5 de la tarda. Divendres hi haurà tallers de circ amb la companyia Polarticus des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. També divendres hi haurà un taller de samarretes Taidie a càrrec del Servei de Rehabilitació Comunitària del Maresme Nord des de les 11 del matí i fins a la 1 del migdia a l'Espai Jove.

Repassem els titulars del dia. 98 alumnes que estudien a Malgrat han començat avui les proves d'accés a la universitat. Blanc Mais Escape regala butlletes al sorteig d'or de la Creu Roja amb premis de fins a 3 milions d'euros. Aquest mes de maig tanca amb 775 persones sense feina.

Let me see you dance, babe. Yeah. Let me see you dance, babe.